0: Bon dia des de Ràdio La Vall d'Uixón, el penúltim dia del mes de juliol, dijous, el dia 30, i amb esta previsió de l'oratge.
1: L'oratge.
0: 33 graus de màxima i 20 de mínima en vent del sud-est, a 15 km hora, que acabarà bufant del sud-oest a final de la jornada d'avui en força 5. Dia completament solellat i queda l'índex ultravioleta en nivell 9. Una situació similar per a demà divendres, últim dia del mes, amb alguns intervals nuvolosos. Dijous 30 de juliol del 2026, ara de seguida anem amb l'incendi, però seguint la previsió de l'incendi per empatir amb la gent desallotjada, l'Ajuntament de la Vall al costat de l'Associació de les Penyes en Festes i els presidents de cada una de les penyes han pres la decisió ahir per la vesprada de cancel·lar tots els actes del divendres 31 de juliol i el dissabte 1 d'agost. Per tant, això significa que si

0: les condicions ho permeten, les festes s'iniciaran el diumenge 2 d'agost a migdia i que els actes suspesos s'intentaran reubicar durant la setmana i s'anirà informant dels possibles canvis en la programació. Respecte al tancament Serril, es realitzarà a falta de confirmar la data exacta de la qual s'anirà informant també el més pronte possible. La última hora relativa a les festes, com no, condicionat per tot el tema de l'incendi.
1: Hoy por hoy, la Plana Baixa.
2: Continua la lluita contra l'incendi de la Vall d'Uixó, declarat el passat dissabte. Qualsevol esforç és poc ara i altra volta pendents de l'evolució dia a dia i de les condicions de l'oratge. I també de la gent que ha tingut que eixir dels seus domicilis. Alguns anuncis coneixíem en el dia d'ahir, com per exemple que Diputació habilitava el centre de Penyeta Roja per acollir a veïns evacuats per l'incendi de la Vall d'Uixó. També d'esta qüestió parlàvem amb l'alcalde de Nules, David García. Nules és un dels municipis que ha acollit a veïns i veïnes.
3: Bueno, pues Nules estem amb molta tristor, no? Que al final han perdut la muntanya, són 450 hectàrees que calculem que s'ha cremat i bueno, al final pues ara tenim que tornar un poc a veure la muntanya de forma diferent a la que estem acostumats des que hem nascut i bueno, per això estem centrats el dissabte en acollir els pobles germans d'Artana i de Vilavella. Ahir ja, per sort, Vilavella va poder tornar a sa casa, encara ens queda Artana, i acompanyant-los per fer-los un poc l'estància el més grata i agradable possible, però ja s'està fent llarg. Confiem, jo confio en jo ho he dit els dies, de deu, per la meva part, el comportament i el suport de la Ciutat Valenciana, de la Diputació de Castelló, en tot el que hem necessitat, i bueno, esperem que també pues, totes les administracions deixin de costat aquests dies, com ara estan fent, no? La política, l'enfrontament, i que ens centrem en l'important, i que la ciutadania vesca, pues, aquest mensatge, no? De unitat, de cohesió, de tots a una, que és el que crec que la política té que estar en aquest moment en això, no? En estar a una i en tractar de junts, d'aquí davant.
2: Diputació habilitat el centre de Penyeta Roja per acollir a veïns evacuats per l'incendi. Marta Barrachina, presidenta.
4: Habilitem 75 llits climatitzats en el nostre centre de Penyeta Roja per a garantir la millor assistència als veïns que en aquests moments estan evacuats dels seus municipis i que fins ara s'allotjaven en hotels. Penyeta Roja els acollirà perquè s'han vist obligats a traslladar-se per les reserves que els hotels ja tenien d'abans. Des de la Diputació anem a continuar treballant per a protegir i cuidar a tots els veïns i veïnes. Són l'única cosa important en moments tan durs com els que estem vivint.
5: En Caixa La Vall Moncofar ampliamos horario para estar más cerca de ti. De lunes a viernes, de 8:15 a 2, todo el año. Más horario, más servicio, más...
6: Y en Caixa La Vall Chilches también ampliamos horario. Ahora abrimos todo el año, de lunes a viernes, de 12 a 2. Y recuerda que en verano te atendemos desde las 8:15. Ahora sí, más horario, más servicio, más Caixa La Vall.
7: Última hora, viene otra ola.
8: ¿De calor?
7: No, de regalos en Vidanova Park. Canjea tus tickets y llévate un ventilador, una pelota o un abanico. Siempre toca. Este verano viene con regalo.
8: Consulta toda la información en nuestra web y redes sociales. Vidanova Park, tu parque comercial en Sagunto.
2: I d'un incendi com el que estem patint en la zona, ahir el nostre col·laborador del Cafè Ecològic, Gabriel Abad, es donava aquestes recomanacions, aquests consells. Ara que sembla que la gent, quan encara no ha passat tot, té ganes d'eixir al terme i començar el procés de reconstrucció. Molt de compte.
9: Ara mateix recordeu la figura retòrica, no, que jo acabo de plantejar. La muntanya és una ferida oberta. El pas per la muntanya seria aprofundir més en aquesta ferida, ferir més encara. I òbviament, per què no ens hem d'acostar a bodinejar, que és un verb molt baller, eh? Perquè hem de deixar pas i accés lliure a l'operatiu d'extinció, bàsicament. No tinguem pressa, ja arribarà el moment d'ajudar si cal, quan cal i on calga, però ja arribarà, paciència. I sobretot saber que estem tractant en un malalt que acaba de passar per una operació molt greu, a vida o mort.
2: Pues això són les recomanacions que hem escoltat en la veu de Gabriel Abad, del qual també hem pogut conèixer pues, algú dels bulos que ja venen circulant des de que s'ha produït l'incendi.
9: Si algú es pensa que per a instal·lar renovables és precís cremar, està molt equivocat. Jo m'he informat, he estat buscant legislació, si me permets, Vicent, respecte a les plaques solars, perquè allà van dient que, no sé, el castell ple de plaques, la Noueret plena de plaques, allà d'Alta Penyalba també, no? Sí, en pendents superiors al 30%, veritat, penseu en els accessos, línies d'evacuació, accés de, per a ubicació, manteniment, tot molt fàcil allà dalt, sí? Si jo fos un empresari, plaques solars m'ho pensava. Si me diuen que allà al Coll de Mena he de ficar plaques solars, o al frontó, no ho sé, o a Font de Cabres. Mireu, no, amb caràcter general no cal recalificar un terreny rústic o forestal per a instal·lar plaques solars, ja que la normativa urbanística i autonòmica permet la seva col·locació en sòl no urbanitzable per mitjà d'una autorització o qualificació d'ús excepcional.
2: I sobre la possible recuperació, quan passe tot això?
9: Allò que ocasiona un vent com el que van tindre dissabte i que ja ponentada, és que el foc passa molt ràpid. Aleshores, diguem que no s'acarnissa cremant sobre el combustible. Senzillament va saltant, i combustible que troba, combustible que crema. Però no és una combustió lenta ni una combustió continuada en el temps. Capacitat de recuperació, a veure, considerant que la major part de les espècies forestals del terme de la vall, hi ha alguna surera, alguna carrasca, d'allò que queda de fer carboneres antigament, és pi blanc. Si se pi ha sigut capaç de deixar abundant banc de llavors, pinyons, pinyes madures en pinyons en el substrat, possiblement en les primeres pluges, possiblement, m'estic arriscant, val? Possiblement en les primeres pluges de la tardor ja vegem plantoletes.
2: I avui dijous 30 de juliol a l'Essa de la Vesprada i a l'Espai d'Igualtat i Pau, en l'Avinguda Jaume I, nova concentració organitzada per l'Associació de Dones Clara Campoamor, Stop Feminicidis. Recordem que fins al moment són 32 dones assassinades i 3 menors en lo que va de any 2026. I recordar també que el PSPB-PSOE reivindica el gir laboral de Castelló després de 8 anys de govern socialistes amb el rècord de llars ocupades i l'atur ja al 10%. Mercè Galí.
10: Avui a la nostra província tenim més llars que mai amb tots els seus membres treballant i no menys important, amb molta menys temporalitat i més contractes indefinits.
2: Farmàcies de Guàrdia, Nules, Ana Palencia, la Major 70, en la Vall, Diego Segarra, Sud-Oest 66.

0: Bon dia des de Ràdio La Vall d'Uixó, el penúltim dia del mes de juliol, dijous, dia 30, i amb esta previsió de l'oratge.
1: L'oratge.
0: 33 graus de màxima i 20 de mínima en vent del sud-est, a 15 km hora, que acabarà bufant del sud-oest a final de la jornada d'avui en força 5. Dia completament solellat i queda l'índex ultravioleta en nivell 9. Una situació similar per a demà divendres, últim dia del mes, amb alguns intervals nuvolosos. Dijous 30 de juliol del 2026, ara de seguida anem amb l'incendi, però seguint la previsió de l'incendi per empatia amb la gent desallotjada, l'Ajuntament de la Vall al costat de l'Associació de les Penyes en Festes i els presidents de cada una de les penyes han pres la decisió ahir per la vesprada de cancel·lar tots els actes del divendres 31 de juliol i el dissabte 1 d'agost. Per tant, això significa que, si les condicions ho permeten, les festes s'iniciaran el diumenge 2 d'agost a migdia i que els actes suspesos s'intentaran reubicar durant la setmana i s'anirà informant dels possibles canvis en la programació. Respecte al tancament Serril, es realitzarà a falta de confirmar la data exacta, de la qual s'anirà informant també el més pronte possible. La última hora relativa a les festes, com no, condicionat per tot el tema de l'incendi.
2: Hoy por hoy, la Plana Baixa.
0: Continua la lluita contra

0: L'incendi de la Vall d'Uixó, declarat el passat dissabte, qualsevol esforç és poc ara, i altra volta pendents de l'evolució dia a dia i de les condicions de l'oratge. I també de la gent que ha tingut quixir dels seus domicilis. Alguns anuncis coneixíem en el dia d'ahir, com per exemple que Diputació habilitava el centre de Penyeta Roja per acollir a veïns evacuats per l'incendi de la Vall d'Uixó. També d'esta qüestió parlàvem amb l'alcalde de Nules, David García. Nules és un dels municipis que ha acollit a veïns i veïnes.
1: Bueno, pues Nules estem amb molta tristor, que al final han perdut la muntanya, són 450 hectàrees que calculem que s'ha cremat, i bueno, al final pues ara tenim que tornar un poc a veure la muntanya de forma diferent a la que estem acostumats des que hem nascut, i bueno, per això estem centrats el dissabte en acollir els pobles germans d'Artana i de Vilavella. Ahir ja, per sort, Vilavella va poder tornar a sa casa, encara ens queda Artana, i acompanyant-los per fer-los un poc l'estància el més grata i agradable possible, però ja s'està fent llarg. I confiem, jo confio en jo ho he dit els dies, de 10, per la meva part, el comportament i el suport de la Generalitat Valenciana, de la Diputació de Castelló, en tot el que hem necessitat, i bueno, esperem que també pues, altres administracions deixin de costat aquests dies, com ara estan fent, no? La política, l'enfrontament, i que ens centrem en l'important, i que la ciutadania vesca pues, ese mensatge, no? De unitat, de cohesió, de tots a una, que és el que crec que la política té que estar en aquest moment en això, no? En estar a una i en tractar de junts, d'aixir avant.
0: Diputació habilitat el centre de Penyeta Roja per acollir a veïns evacuats per l'incendi. Marta Barrachina, presidenta.
2: Habilitem 75 llits climatitzats en el nostre centre de Penyeta Roja per a garantir la millor assistència als veïns que en aquests moments estan evacuats dels seus municipis i que fins ara s'allotjaven en hotels. Penyeta Roja els acollirà perquè s'han vist obligat a traslladar-se per les reserves que els hotels ja tenien d'abans. Des de la Diputació anem a continuar treballant per a protegir i cuidar a tots els veïns i veïnes. Són l'única cosa important en moments tan durs com els que estem vivint.
3: En Caixa La Vall Moncofar ampliamos horario para estar más cerca de ti. De lunes a viernes, de 8:15 a 2, todo el año. Más horario, más servicio, más...
4: Y en Caixa La Vall Xilxes también ampliamos horario. Ahora abrimos todo el año, de lunes a viernes, de 12 a 2. Y recuerda que en verano te atendemos desde las 8:15. Ahora sí, más horario, más servicio, más Caixa La Vall.
5: Última hora, viene otra ola.
6: ¿De calor?
5: No, de regalos en Vidanova Park. Canjea tus tickets y llévate un ventilador, una pelota o un abanico. Siempre toca. Este verano viene con regalo.
6: Consulta toda la información en nuestra web y redes sociales. Vidanova Park, tu parque comercial en Sagunto.
0: I d'un incendi com el que estem patint en la zona, ahir el nostre col·laborador del Cafè Ecològic, Gabriel Abad, es donava aquestes recomanacions, aquests consells. Ara que sembla que la gent, quan encara no ha passat tot, té ganes d'eixir al terme i començar el procés de reconstrucció. Molt de compte.
7: Ara mateix recordeu la figura retòrica, no, que jo acabo de plantejar. La muntanya és una ferida oberta. El pas per la muntanya seria aprofundir més en aquesta ferida, ferir més encara. I òbviament, per què no ens hem d'acostar a bodinejar, que és un verb molt baller, eh? Perquè hem de deixar pas i accés lliure a l'operatiu d'extinció, bàsicament. No tinguem pressa, ja arribarà el moment d'ajudar si cal, quan cal i on calga, però ja arribarà, paciència. I sobretot saber que estem tractant en un malalt que acaba de passar per una operació molt greu, a vida o mort.
0: Pues això són les recomanacions que hem escoltat en la veu de Gabriel Abad, del qual també hem pogut conèixer pues, algú dels bolos que ja venen circulant des de que s'ha produït l'incendi.
7: Si algú es pensa que per a instal·lar renovables és precís cremar, està molt equivocat. Jo m'he informat, he estat buscant legislació, si me permets, Vicent, respecte a les plaques solars, perquè allà van dient que, no sé, el castell ple de plaques, la Noweret plena de plaques, allà dalt a Penyalba també, no? Sí, en pendents superiors al 30%, veritat? Penseu en els accessos, línies d'evacuació, accés de, per a ubicació, manteniment, tot molt fàcil allà dalt, sí? Si jo fora un empresari, plaques solars m'ho pensava. Si me diuen que allà al Coll de Mena he de ficar plaques solars, o al frontó, no ho sé, o a Font de Cabres. Mireu, no, amb caràcter general no cal requalificar un terreny rústic o forestal per a instal·lar plaques solars, ja que la normativa urbanística i autonòmica permet la seva col·locació en sòl no urbanitzable per mitjà d'una autorització o qualificació d'ús excepcional.
0: I sobre la possible recuperació quan passe tot això?
7: Allò que ocasiona un vent com el que van tindre dissabte i que hi ha ponentada, és que el foc passa molt ràpid. Aleshores, diguem que no s'acarnissa cremant sobre el combustible. Senzillament va saltant, i combustible que troba, combustible que crema. Però no és una combustió lenta ni una combustió continuada en el temps. Capacitat de recuperació, a veure, considerant que la major part de les espècies forestals del terme de la vall, hi ha alguna surera, alguna carrasca, d'allò que queda de fer carboneres antigament, és pi blanc, si se pi ha sigut capaç de deixar abundant banc de llavors, pinyons, pinyes madures en pinyons en el substrat, possiblement en les primeres pluges, possiblement, m'estic arriscant, val? Possiblement en les primeres pluges de la tardor ja vegem plantuletes.
0: I avui dijous 30 de juliol a l'ESA de la Vesprada i a l'Espai d'Igualtat i Pau, a l'Avinguda Jaume I, nova concentració organitzada per l'Associació de Dones Clara Campoamor, Stop Feminicidis. Recordem que fins al moment són 32 dones assassinades i 3 menors en el que va de any 2026. I recordar també que el PSPB-PSOE reivindica el gir laboral de Castelló després de 8 anys de govern socialistes amb el rècord de llars ocupades i l'atur ja al 10%. Mercè Galí.
8: Avui a la nostra província tenim més llars que mai amb tots els seus membres treballant, i no menys important, amb molta menys temporalitat i més contractes indefinits.
0: Farmàcies de Guàrdia, en Nules, a la Palència, la Major 70, en la Vall, Diego Segarra, Sud-oest 66.

0: Què tal, com estan? Benvinguts i benvingudes un dia més a Hoy por Hoy, Plana Baixa, la ràdio La Vall d'Uixó, en este dijous 30 de juliol del 2026. Passant l'incendi, si el micròfon permet també que el saludem bé, pues també serà ja una meravella en este penúltim dia del mes de juliol del 2026. Que no res, tenim així una setmana de vivències i això encara no s'ha acabat. Però bueno, dins de la gravetat de la situació, avui dijous almenys, però bueno, l'estat de l'incendi content, Nartana, la zona està assegurada, els equips continuen treballant i asseguren bona part de la part darrere, no?, d'una granja propera que n'hi ha, en Tales. Ja iria parlant de Tales i ja estava el tema ahí. Continua el punt més calent, on es concentren la majoria dels treballs d'extinció. I sí que és bo que s'ha levantat el confinament en nova onda. En el reste de municipis continuen evacuats, però tornen a casa a Llòdar, Fuentes d'Llòdar, Torralba del Pinar, Villamalur, Almedíjar i Azuévar. I la meteorologia preveu per al dia d'avui, si fa no fa, les mateixes condicions que en dies anteriors. Podem afegir en el dia d'avui que la Diputació de Castelló activa de manera urgent la recuperació de les poblacions afectades per l'incendi amb ajudes de fins a 100.000 euros per municipi. Ara de seguida entrem en novetats en el tema de la vall, en el tema de festes. Suposo que a hores d'ara ja saben que no les arrencarem demà, sinó que serà el diumenge. Ara escoltarem els protagonistes de tot això, però primer, i per seguir el fil de l'incendi, el que no cal fer ara, o el que sí cal fer ara en relació a l'incendi. Ahir ens ho contava en un tremendo programón que li agraïm a Gabriel Abad.
1: Ara mateix recordeu la figura retòrica, no, que jo acabo de plantejar. La muntanya és una ferida oberta. El pas per la muntanya seria aprofundir més en aquesta ferida, ferir més encara. I òbviament, per què no ens hem d'acostar a bodinejar, que és un verb molt baller, eh? Perquè hem de deixar pas i accés lliure a l'operatiu d'extinció, bàsicament. No tinguem pressa. Ja arribarà el moment d'ajudar si cal, quan cal i on calga, però ja arribarà, paciència. I sobretot saber que estem tractant en un malalt que acaba de passar per una operació molt greu a vida o mort.
0: I conte també en el tema dels bulos, que no descansen ni quan estem atravessant per situacions molt difícils i greus. Tot això encara pot fer més mal del que de normal ja fan. Però ahir, Gabriel Abad torna a repetir en un alarde de programón i de documentació que va estar buscant, ficava el punt damunt les dies i, per exemple, parlava de coses com esta.
1: Si algú es pensa que per a instal·lar renovables és precís cremar, està molt equivocat. Jo m'he informat, està buscant legislació, si me permets, Vicent, respecte a les plaques solars, perquè allà van dient que, no sé, el castell ple de plaques, la Noueret plena de plaques, allà d'Alta Penyalba també, no? Sí, en pendents superiors al 30%, veritat, penseu en els accessos, línies d'evacuació, accés per a ubicació, manteniment, tot molt fàcil allà dalt, sí? Si jo fos un empresari, plaques solars m'ho pensava. Si me diuen que allà al Coll de Mena he de ficar plaques solars, o al frontó, no ho sé, o a Font de Cabres. Mireu, no, amb caràcter general no cal recalificar un terreny rústic o forestal per a instal·lar plaques solars, ja que la normativa urbanística i autonòmica permet la seva col·locació en sòl no urbanitzable per mitjà d'una autorització o qualificació d'ús excepcional, sempre que se superen els tràmits ambientals i no estiga en una zona d'especial protecció. Per tant, els requisits són dos, bàsicament. Autorització excepcional. En lloc de canviar la classificació del sòl, se sol·licita un permís de compatibilitat

0: proyecto urbanística o ús excepcional en l'Ajuntament o en l'administració encarregada de donar ese permís. Dos, avaluació ambiental. Depenent de la potència i dimensions del parc o instal·lació, el projecte s'ha de sotmetre a estudis d'impacte ambiental autonòmics i fins i tot estatals. Zones excloses. Està terminantment prohibit o severament limitat, depenent del cas, si el terreny s'hi troba en espais protegits com la xarxa Natura 2000 o parcs naturals.
1: Pues eso referente al incendio. El otro tema del día es que les festes retrasen el comenzamiento en la valla. Este matí donaba información al respecto de eso tanto el regidor de festes, Chimo Zorrilla, como el presidente de la asociación Les Peñas en Festes, Héctor, que no me ve ahora el cognom, Bermúdez, Héctor Bermúdez.
2: Per assistir a esta roda de premsa en la que anem a fer un poc un resum del que va ser la reunió entre l'Associació Cultural Penyes en Festes, l'Ajuntament i els presidents i presidentes de totes les penyes de la nostra ciutat. En primer lloc, el que m'agradaria fer és agrair a la directiva de les penyes en Festes per la predisposició que ha tingut durant tota la setmana, no sols esta, sinó també el dissabte passat, en suspendre els actes festius i també en cedir els corrals de les penyes per a guardar els animals que foren necessaris la setmana passada. En segon lloc, m'agradaria també agrair a tots els presidents de les penyes en festes, de totes les penyes, perquè han entès a la perfecció quina és la situació de la nostra ciutat, però també dels pobles que s'envolten i, per tant, han entès que no és el moment d'iniciar les festes de les penyes en festes. El que anem a fer, amb concordància amb les festes de la nostra ciutat, és ajornar l'inici de les penyes en festes. Es suspenen tots els actes programats per al divendres i també tots els actes programats per al dissabte. Així també es suspèn l'encierro cerril que estava programat per al diumenge per el matí i les penyes s'iniciaran el diumenge a migdia. L'objectiu principal d'aquesta suspensió és el de, per un costat, garantir la seguretat de tots els penyistes i, segon i principal, el de transmitir la solidaritat de la nostra ciutat, de les penyes en festes i de tots i cada un dels penyistes amb els pobles que encara segueixen evacuats. Mireu, esta setmana ha sigut la setmana més difícil de la nostra història com a ciutat, però també ho ha sigut de la dels pobles de la nostra comarca. I jo pense que no podíem donar la imatge de que mentre la nostra comarca estava en flames o l'incendi no està del tot controlat, nosaltres estàvem de festa en un incendi que, a més, es va iniciar en la nostra ciutat. I, per tant, vam tindre des de l'Ajuntament i des de la directiva aquesta iniciativa de moment retrasar l'inici de les penyes al diumenge per veure quina és l'evolució de l'incendi i que, de cara als pròxims dies, que tot evolucione favorablement. Per un altre costat, he de dir també que es va decidir que la setmana de penyes sí que havia de continuar endavant des del moment en el que es poguera, per una cosa molt senzilla, i és que hem de cuidar a la gent que ens ha cuidat a nosaltres durant els dies més durs de la nostra ciutat. Mireu, l'hostaleria de la Vall d'Uixó s'ha volcat amb tots els bombers, la Guàrdia Civil, la policia local i tota la gent que estàvem amb el PMA. L'hostaleria de la ciutat ha donat desinteressadament dinars, sopars, cafès per a tota la gent de l'emergència. I jo pense que d'alguna forma també els hem d'agrair tot aquest treball que han fet de forma desinteressada i que esta setmana, que és una de les setmanes amb més activitat econòmica de la nostra ciutat, i sa gent també puga gaudir i puga tindre aquesta miqueta de recuperació econòmica que també van tindre o van perdre durant els dies de l'incendi. I per tant, tractant de combinar les dues coses, es va decidir fer aquest ajornament de l'inici de les penyes en festes a l'espera de que l'incendi que estem sofrint evolucione favorablement. Pareix que així està sent, sobretot en el dia d'avui, on ja s'han desevacuat 6 municipis, i per tant, com vos dic, agrair a tot el món, a tota la ciutat i especialment a la directiva de les penyes en festes i sa predisposició per a acceptar els canvis que s'han proposat des de l'Ajuntament. I en aquest sentit, tindrem un guany penyes, tornarem més forts que mai i disfrutarem de la millor setmana de l'any d'una forma diferent enguany, però segur que ho farem. Així que moltes gràcies als mitjans i al president de les penyes, Héctor Bermúdez, vos explicarà un poc quins seran els canvis, encara que ell explicarà la gran majoria de canvis. Recordem que estem encara més oberts a més canvis que es puguen produir per temes d'agenda i, per tant, estos seran els canvis principals, però es poden anar produint i, per tant, que permanezquen atents a les xarxes socials de les penyes de festes i també de l'Ajuntament. Moltes gràcies.
3: Està actiu, això? Y le doy. Como a lo mejor me dejo algún cambio, la comunicación y portem desde la nueva directiva y también la anterior, parlant de que l'associació de les penyes en festes espenyistes, o l'associació de la festa, no és sols dels penyistes, no, sinó que és de la Vall d'Uixó, és de tots i de totes, i sempre hem estat convidant durant aquests anys a que la gent isquera al carrer i gaudirà de la festa entre penyistes i no penyistes i entre tota la població i veïns, no? Com sempre diem, també tan diversos com iguals. Aleshores, al succeir aquest malaurat incendi, abans que penyistes, nosaltres som de la Vall d'Uixó. Aleshores, lo primer és lo primer per a tot. Això era la nostra idea des del principi, i ante els bulos o dubtes de la nostra opinió, pues nosaltres sempre hem tingut clar que primer de tot som veïns d'ací de la localitat i després, si se pot, som penyistes. A més, vaig a parlar una miqueta de què serien els canvis de la setmana. Com bé ha dit Ximo, el divendres i el dissabte s'han suspès. Aleshores, per exemple, lo que era la inauguració de l'espai gastronòmic Coves de Sant Josep, més lo que seria l'escenari Caixa la Vall, es trasllada a diumenge. N'hi havia un grup de música que li diuen Pistolitas d'Agua, un grup d'ací local, que passaria a dimarts a les 8 de la vesprada, perdó, a dilluns. Si és dilluns, anava a ser de 8 a 12 Paco Moliner, pues faríem de 8 a 10 Pistolitas d'Agua i de 10 i mitja a 12 i mitja Paco Moliner. Després, respecte al dissabte, tot el que se suspèn el dissabte, el que seria el mesón, els grupets, per desgràcia, no tenim on reubicar-los, i el que seria per la nit, l'orquestra Monkey tampoc s'ha trobat ubicació. Estem plantejant, a lo millor, algun altre model en el que poguera estar, però tampoc és possible. Després sí que n'hi ha uns DJs, com és Ballesteros, un xic que ve de Madrid, que té molt de caché, que vindria la nit del diumenge. Aleshores, en la nit del diumenge no se les estaria José López, sinó que també estaria el DJ Ballesteros, i després també buscaríem en Paula Fils, una DJ d'ací del poble, buscar la reubicació, no? I després, respecte al tancament, no es faria diumenge de matí, sinó que el traslladem a dissabte. Això sí, al segon dissabte. Això significa que aquest dia serà el tancament serril d'Espartaco, que d'ací li donem moltes gràcies a Luis Alcón, que ha patit pràcticament més que ningú a això de l'incendi, i a l'empresa Lopsacons per la seva predisposició per a poder canviar aquest acte a dissabte, i el faríem a les 8 del matí, després fent 3 bous a les 8 del matí i 3 bous a les 12 del matí. Això també comporta uns canvis el diumenge per la nit, en la nit taurina. El que farem serà al final que vinguin 3 ramaders, Cali i Benavent, que ja venien, i un tercer ramader, que seria Alberto Garrido, que seria el ganader, que vindria el dissabte pel matí, passaria a diumenge per la nit fent 2 vaques i un bou de cada ramader. Després, com ha dit Ximo, començaríem la setmana de festes el diumenge a les 12 del matí. Faríem una inauguració de lo que seria la setmana de festes, algo simbòlic, a la plaça de la Pau. Més endavant donarem més detalls, però serà algo totalment simbòlic, on després els penyistes i les penyistes anirem a la zona de carpes per a gaudir de dinar. Dinarem cada una a la seva penya en germanor, com sempre, i també a nivell infantil, no? Perquè el dijous n'hi ha una transhumància, però a nivell infantil, no? El dissabte per el matí se solia fer, sempre s'ha fet el xupinazo infantil, algo que sempre li donen mocaors a xiquets i xiquetes, que és molt, molt bonic, i que, correcte, com hem parlat abans, no es pot fer. el traslladarem al dijous abans de la transhumància, en un principi a les 10 del matí, allà en la plaça La Pau farem el que seria el xupinàs infantil, no? O simbòlicament, veuríem exactament com seria l'acte i a mi en la xarangueta fem un xicotet, molt xicotet recorregut, però després ja enllaçar en el que és la transhumància, en el que és ICE matinal, que és un matinal molt, molt variat. Aleshores, després el tancament de Germans Colomer, tampoc sabem l'horari exacte, no? Perquè anirà una cosa darrere una altra, per a fer un matinal, pues, a millor de 10 a 1, de 10 a 1 i mitja, prou complet. Ese seria el canvi, sobretot en el que respecta al tancament, al xupinàs infantil, que el traslladaríem a dijous per el fet de que els xiquets i les xiquetes, no, que és un acte molt bonic, continua fent-se.

0: Fernando Daros, bon dia. Per començar, què tal, com estàs?
1: Bon dia, Vicent.
0: Segur que ni tu ni jo ens haverem encertat mai, ni ens haverem imaginat mai que el tancament de temporada i que un dijous 30 de juliol, que segurament pues, ja estaríem parlant d'algo de penyes, o que ja ens hauríem fet una misteleta prèvia o alguna cosa, que la pregunta seria com ha quedat el... ja no el terme, que suposo que és la gent que espera pues, saber coses de l'incendi, no? I tot este flanc nord, no? De la vall, sinó del patrimoni també, ja no només de dels arbres, de la vegetació, de la fauna, que també, sinó del patrimoni. Ara entrem a parlar ahí, però quin tancament de temporada que no haurem previst mai, però així n'ha sigut des del dissabte, crec que era poc abans de migdia. Este mal somni que seguim arrastrant, no?
1: Pues sí, no ho haguem previst mai, no ho haguem volgut mai. Ojalà estiguem parlant simplement de penyes, de terrasses, de fires, de les coses xules que també tenim i que tindrem, no? També.
0: De calor, si és precís, però
1: de
0: bueno.
1: De calor, o de lo bé que passarem l'estiu, o que este enguany no és un any, igual que l'any passat, tant de coses que veníem a l'estiu i totes les vegades que veníem a la ràdio parlàvem de sequera i de lo mal que estàvem i que estàvem a punt d'entrar en alerta roja. No parlaríem d'això, o parlaríem de que ja no se pot cremar en els horts, en temes agrícoles, jo què sé. I desgraciadament mos toca parlar d'algo que està... I jo vull que la gent ho tinga en compte. Jo vaig a ficar un exemple d'un incendi que tenim en estos moments, que tenim viu i que tenim en marxa, no en el nostre poble, no en el nostre terme, però sí en els nostres pobles colindants. Un incendi que hem d'entendre tots, que quan tu fiques la primera cadena, quan fiques una cadena nacional, quan el telediari de la primera, avui a les 3, falla la notícia, dirà, connectamos con el centro de mando avanzado del incendio de la Vall d'Uxó. O sea, desgraciadament, el nostre poble està eixint en ixe nom al voltant de tot l'estat espanyol. Per un incendi que se va provocar així, que desgraciadament està afectant a una bona part dels nostres pobles veïns i de la serra.
0: Els titulars de directes, efectivament, són ixos. S'agrava la situació del incendi en la Vall d'Uxó, i si ja es comences a rebre un fum de cridaes, de whatsapps.
1: Clar, no és en el nostre terme, perquè desgraciadament en el nostre terme hi ha poca cosa més podem cremar que no estiga ja cremada.
0: Però li hem donat el nom ja.
1: Però li hem donat el nom. I encara estem en aquesta situació. La gent ha d'entendre que tenim un incendi ahir per controlar al costat del nostre poble, que tenim els mitjans conformes tenim, que no els tenim mal, que per sort pues, el temps està prou bé, no n'hi ha molt de fum, sí que tenim una miqueta de cendra per les carrers i que pues, tardarem a que se'n vaja, perquè també, o quan intentem agranar-la pues, se fa una miqueta de polseguera de cendra i n'hi ha que intentar evitar no respirar això, és de veres, no és res més roïn que cendra de tota la vida, però vull dir, tenim que anar un poc en cuidar o coses tan clares com avui poden estar escoltant-nos també, pues perquè tenim les antenes en marxa, però les tenim en marxa pues perquè Iberdrola al final vàrem aconseguir que mos fiquen un generador, i perquè desgraciadament la línia elèctrica que puja a les antenes d'emissió se va cremar.
0: I les antenes
1: se van cremar.
0: Quina sensació el dissabte veient que era lo inevitable, que sabies que anava a arribar ahir, sabies que anava a entrar, estem parlant ara única i exclusivament de les antenes, de sí, l'emissor, no. Sabies que calava entrar, que ho anava a devorar, i efectivament era el moment d'esperar, i com això, pues, imagina't multiplicat allò on hi ha vivendes, allò on hi ha persones, allò on hi ha animals.
1: Fatal.
0: Que tremendo.
1: Jo vaig tindre, no sé si és la sort o almenys és l'anècdota, vaig tindre, podré contar-ho, me'n van vindre una cap dels bombers i va dir, algú nos pode acompanyar a esa muntanya que d'ahir podrem veure? I clar, buscarem algú de la vall que sapera per on arribar i varem. I jo la vaig acompanyar. Concretament vam anar jo i l'antic alcalde... Ai, no m'eix, ara no m'eix a mi veu.
0: D'on?
1: D'ací de la valla. Ai. Del PP.
0: Vicent Aparici.
1: No.
0: Òscar
1: Clavell, no Mishia.
0: No, te demano disculpes també perquè és que clar, m'acabava d'entrar un àudio d'algo relacionat al que estaves dient i llavors clar, no t'estava seguint el fil, no sabia en concret a on anava.
1: Se me n'havia anat el nom del cap. Vam pujar Òscar i jo acompanyant la bombera i vam estar mirant i la bombera mos va dir bueno, pues el fuego vendrá por... Jo no estava perfecte encara, va dir el fuego vendrá por aquí, esto se va a quemar dentro de no sé cuánto. Y efectivamente dentro de no sé cuánto allò estava, on havíem estat nosaltres, allò estava tot encès, perquè sabíem però com anava rodant i això pues me quedaré, jo crec que se'm van recordar sempre, no? Veure que això encara està bé però que ja mos van dir, olvideu-vos que això no n'hi haurà manera de parar-ho.
0: Uf.
1: I aquestes coses són...
0: Ojo,
1: I tot el món sap que això està al costat de les cases.
0: Te recordes del dia, de l'hora i quasi que del minut, Fernando.
1: I està al costat de cases al barri Toledo i que és molt dur, que és allí, pues, i que van patir a muntó per aquestes cases, per el Carbonaire, per les cases de Sant Josep, probablement per casetes que n'hi ha pel terme, que algunes que viuen de seguit, algunes que no viuen de seguit, però que la gent utilitza molt habitualment. La veritat és que va ser un dia, el dissabte va ser molt dur.
0: Pues aguarda la nit, eh?
1: Sí, va ser molt cansat, van dormir superpoquet, van fer coses que no pensàvem mai en la vida que faríem, el diumenge també, el dissabte i el diumenge, amanint, no sé, qualsevol cosa era, te podia eixir com una faena per tirar una mà, per ajudar, des de lo que podíem fer, hasta anar a tirar una farola, que mos van dir, hi ha que tirar aquesta farola perquè puguen entrar uns helicòpters a agarrar aulla de la piscina. La piscina que almenys està con la piscina estava en construcció, però el got de la piscina estava fet, la tenien plena d'aulla i tot el món ha vist imatges. Sí. Allí han estat subministrant els bombers, els helicòpters d'aulla a tope. Pues en un moment donat apareixia que n'hi havia una farola que acabava d'instal·lar la setmana anterior, pues que n'hi havia que llevar-la perquè pogueren fer les maniobres bé. Al final no vull que llevar-la, però vam anar corrent d'allí per si la tenien que llevar i inclús anaven disposats a tombar-la. Si no n'hi havia una altra opció, tombar-la conforme se poguera perquè els helicòpters pogueren treballar ràpidament. Aquestes coses apareixen en uns moments i és d'un estrès i de que al final són coses molt estranyes, però que comporten, que en aquest moment són una necessitat imperiosa.
0: La vida està plena de anècdotes i de coses, no? Perquè aquí efectivament anava a dir-nos a nosaltres que l'estrena del Parc Aquàtic seria per omplir, que crec que m'han contat que ha cridat l'atenció d'una televisió alemana, de fet, i que té les imatges. Com també, Fernando, quina anècdota també, o quina casualitat que hi ha no sé si és avinguda o carrer, però vamos, avinguda Agúnia, que és on està el lloc de mando, el comandament, que te porta justet al cartell este de pròxim hospital, que és on diuen que anava a veure si on, dels llocs on en el cas curva se veurà millor l'eclipsi. I malauradament el que estem veient des d'allí era pues, l'incendi. Per això també des del primer dia n'està situat allí. Al final això ho omplís d'anècdotes. Del patrimoni, què ha quedat afectat, Fernando?
1: Del patrimoni, òbviament, tindrem afectat tots aquells espais catalogats que tenim en totes aquestes muntanyes que s'han cremat. Lo bo, entre cometes, és que pues, tot allò que tenim catalogat, res se podia cremar físicament, no? Normalment són restes de pedra, ¿vale? pues, però el castell, tot el voltant del castell s'ha cremat, de la casota, de la torre de la Torrassa, moltíssimes trinxeres. De fet, una altra de les anècdotes que tot el món conta, la gent que va estar més prop, és que de sobte sentien com explosions.
0: Sí.
1: I aquestes explosions encara són pues, antigues municions de la Guerra Civil, que com tot el món sap, totes aquestes muntanyes van ser un front molt important en la Guerra Civil, que moltes municions se van quedar allí enterrades, que al final durant molt de temps pues, no se van, però al final d'en tanta calor han acabat explotant. Pues totes aquestes afeccions la cova dels Blaus, que com sabeu, pues és un, pues allí no n'hi ha res per cremar-se, però bueno, pues és el lloc on hi ha l'enterrament segurament més antic del que n'hi ha, o que hem topetat en el nostre, en el nostre terme. Tenim pues moltes, totes aquestes zones, almenys 37 localitzacions que tenim catalogades que s'han vist afectades pel foc, no destruïdes. La sort que tenim és que no destruïdes, pues, perquè són pues, casetes de pedra seca, són búnkers o trinxeres de la guerra, és el castell, són edificis de pedra que almenys no se n'han vingut, no se n'han vingut a baix. Això és la sort que aparentment hem tingut. Tenim que revisar-les totes, perquè totes no les podem revisar, però les que visualment sí que hem pogut ja arribar, pues, veiem que sí que estan afectades, estan molt negres, estan recremats, però ara també n'hi haurà que fer una feina. La més important és regenerar els boscos, no tinc cap tipus de dubte, però també va ser necessari fer una feina de recuperació un poc d'aquest patrimoni que també s'ha vist afectat.
0: Pues, clar que ens reposarem d'això, com de tot. Jo intentava fer memòria, però ahir no crec que ho logre, perquè tu eres prou més jove, de com va ser aquell... incendi en el castell, no incendi de una miqueta llevant, per entendre'ns, sinó no al nivell d'este ara. Crec recordar que era final de la dècada dels 70, per això te dic que... però que aquestes muntanyes, òbviament no ha sigut com ara, que això no compten, que ha sigut vertiginós, no, com sí. Corria... De fet, mira si anava a pensar que en alguns llocs no han donat temps ni a cremar, ben cremar les coses. Però que no només el de fa de 11 anys en Aigualit, etc., sinó el castell diverses voltes, Pipa també, dels que tu me recordes, ahir li preguntava a Gabriel Abad, ara te trasllada de la pregunta a tu, Fernando, de que tu me recordes de que eres crió fins ara de les muntanyes de la vall, quins serien?
1: Jo òbviament el d'Aigualit, perquè no fa tants anys i jo ja era regidor, val?
0: Que va ser en el 16, crec.
1: Després també no fa encara menys, ahir al començament del camí de la sorra, on estaven els magatzems d'estil saf, perquè la gent ahir també s'havia agarrat.
0: I se fa uns 5 anys, per ahir.
1: O menys.
0: No, menys, sí, 4 o 5 anys.
1: Ahir també se va encendre això, i ahir també vaig estar, perquè a més ahir va donar la circumstància que estava com a alcalde accidental, també.
0: Sí.
1: Va ser al voltant, no sé si va ser un 15 d'agost o un 14, o un dia de Sant Roc, era per ahir, pel voltant del dia de la Mare de Déu d'agost. No sé, i després alguns incendis me recordo més de menú, però de fa més temps. Este és molt gran. Ahir vaig tindre pues, l'oportunitat d'anar, perquè pues, anem vent coses, i vam agarrar un cotxe oficial de la policia i vam estar recorrent pues, uns quants camins també, per obrir pas, per llevar pedres, perquè anàvem a vore i de sobte te topetes pedres al mig, o algun cimal de garrofera que s'ha cremat i s'ha caigut al mig del camí, tens que apartar per poder passar. Vam anar fins a les Heretes, van rodar un poc per diverses zones del terme. Els camins, pues, dins de lo que cap, pues, estan bé, perquè el foc no es trenca, els camins, no, cauen coses al mig, però no es trenca, se podia passar mitjanament bé. El que passa que tot el que veus a dreta i a esquerra és està fet tabaco. I una imatge que a mi, pues, tu saps que jo m'he criat també, igual que tu, un poc a la sombra del campanar, però també baix de la sombra del castell, perquè tenia molt proper visualment, d'allí, de la plaça de l'Assumpció i tot això, i per a nosaltres sempre ha sigut un referent important, i pujar per allí i veure tota la muntanya del castell cremar és una, a mi personalment és una de les coses que més m'ha afectat, que m'ha deixat a muntó tocar, quan me van dir el castell s'ha cremat, perquè no el podies veure, perquè era un núvol de fum,
0: sí.
1: I te diuen, el castell està tot cremat, ja, però quan ho has pogut veure a més de propet, la font, no sé, la font de la Canyeta, la font de la Cervera, que són puestos...
0: La Noguera.
1: La Noguera, vaig pujar ahir i és desolador.
0: Sí.
1: Són puestos que te tornen la teua infància, la teua joventut, que has pujat allí els amics, que has viscut allí, no sé, mil històries, que has anat a fer garrofes en t'abuelo per allí, mil històries que ho veus tot cremat, inclús.
0: Les finques que era secano, que es transformen per fer finques, clar, i que després són...
1: No, sí, res, no, sempre. Inclús tu saps que no molt lluny d'una finca que tens tu, ne tinc jo una altra, i també pues, allí ha cremat un paio de tires de tarongers i estan fetes tabaco, però bueno, això és el mal menor, des de lo que cap. No han hagut desgràcies personals, no han hagut aquests temes, però la desolació en el terme és important.
0: Pues mire, relacionat amb això i en els últims minuts, per si n'hi ha algú mal pensat, no és que vull evitar el tema, no? El que passa és que abans de començar este repàs setmanal ja hem ficat en tota la integritat la duració dels àudios avui del regidor de festes, de Ximo Zorrillo, i del president de les penyes, Héctor Bermúdez. Ara sí, no se m'oblida el cognom. Els últims segons ja d'este tancament també de temporada del repàs setmanal, Fernando de Ros. Les penyes al final, i els agraïm, i estem d'acord, i s'ha empatia. Ni divendres ni dissabte, on anem el diumenge a migdia, i també condicionat a l'evolució de conforme vaja tot, poden haver més canvis, o esperem que el que peva mal no, perquè això significarà que tot l'incendi ja està més controlat. Este últim detall en els 3 minuts i mig, 4 que ens queden, Fernando.
1: Pues mira, pues la veritat, jo vaig estar ahir en la reunió en la directiva de penyes, vaig estar en la reunió amb els presidents de les penyes, i van ser gent molt cabal, igual que ho ha sigut moltíssima gent del nostre poble, i no ho ha dit abans, però deixem un minutet només en que siga per donar-li les gràcies a la gent de l'hostaleria del nostre poble. Ells saben qui són, i no vaig anomenar persones, no vaig anomenar restaurants. Ells, no es fa falta, la gent que ho ha fet de tot cor, que han estat portant cafès, han estat portant dinars des de junis, sopars per als bombers, per a la policia, per a la Guàrdia Civil, i aquesta gent se ho mereix tot, i l'hostaleria d'este poble ha demostrat de forma clara tot lo molt i lo patidors que són, i lo empatis que són, i lo molt que volen a la gent. I ara, pues, des de les festes, pues, també havíem pensat que algo n'hi ha que fer, i tots som conscients que en un incendi en marxa, tenint el centre de comandament avançat així en el mateix poble, tenint bombers que han vingut de fora dormint en el nostre poble, perquè tenim dotacions de Múrcia, tenim dotacions de Catalunya que venen així, que estan així en la vall dormint,
0: els Balears, crec
1: que tinguem també les festes, que començarem en un acte tan potent com és el xupinazo, pues tot va entendre que n'hi ha que fer alguns gestos, se va fer aquest gest, se tornarà a fer un altre moment, però mentre la vida ha de seguir, hem també entendre que les penyes també són econòmicament són importants per a molta gent en el nostre poble.
0: Que si fora només festa, si no n'hi havia discussió, no se feia ni punt.
1: Si sols fora això, però
0: n'hi ha gent que no té el sou garantit, clar, perquè no tots poden ser funcionaris.
1: Exacte, i tots tenim que empatitzar en això també, i que la gent, pues, vol eixir, que vol veure els amics, vol sopar, volen dinar, i la nostra hosteleria també té que tindre el seu recolzament, i que puguen obrir el dissabte, encara que no n'hi hagin festes oficialment, però sí obriran el dissabte i estaran obertes, i tot el món podrà anar o deixar d'anar, el que cada un ja...
0: I sempre supeditat que t'ho vaig a bé, òbviament, clar, perquè clar, si no, decau tot.
1: Clar, tot aquí bonament ho entenga. Jo crec que les notícies cada volta apareixen més positives, i a partir d'ahir, pues, esperem que tot el món gaudisca el màxim que puga de les festes, en tranquil·litat, en record, en coneixement, i també de la mateixa manera demanem coneixement per al futur. Segur que mos tindrem que juntar, segur que mos faran falta voluntaris, que contarem en les escoles, en moltíssima gent, en grups de voluntaris que ja estan disposats a vindre a ajudar.
0: Però no eixirà abans d'hora, com deia el Gabriel també.
1: Però no eixirà abans d'hora, mos hem de coordinar, perquè no som soles nosaltres, perquè no som soles les nostres muntanyes, són les nostres, les de Fonteguilla, són les d'Artana, són les d'Eslida, són les de la Vilavella, són les de Nules. Mos hem de coordinar entre tots, treballar conjuntament, no n'hi ha que fer una faena només en el poble, n'hi ha que fer una faena en tota la serra, no podem recuperar sols la vall, hem de recuperar tota la Serra Espadà i treballar conjuntament, i això serà en el futur, però en una organització ben feta, i esperemos que segur que feu falta tots.
0: Tancament de temporada, gràcies Fernando Darós, tant de bo ja pegat a la tardor, la cosa ja millora. Gràcies i bon dia.
1: Bon dia.

perquè són molt més que una part de la família. Són abraçades que curen sense fer preguntes, són mirades que ho entenen tot sense necessitat de paraules i són un amor que no demana res a canvi. Amb la seva tendresa, la seva força i la seva generositat, deixen una empremta inesborrable en la vida dels seus nets i netes. Quan en la llar cremava... Elles ensenyen el valor de les coses senzilles. Ens transmeten records, costums i valors que passen de generació en generació i ens fan sentir especials d'una manera que ningú més sap fer. El temps passa, però l'estima d'una abuela es queda sempre dins de nosaltres. Quins anys no havíem tingut massa temps. Per això, avui voldria recordar totes les abueles, les que estan i les que ja no estan, perquè elles continuen vivint en cada record, en cada ensenyança i en cada mostra d'amor que es van regalar. Prou amb tres frases fetes que havíem après d'en... I jo, personalment, només vull dir una cosa. Abuela, t'estime. Moltes gràcies per tot. L'entrevista d'avui va per tu, Calaixa.

0: Bancofan Perspectiva. Rafa Segarra.
1: Pues la cosa promete en el día de hoy, almenys en el terreny de sentiments. Vull pensar, Rafa, què tal? Bon dia.
2: Bon dia, Vicent. Sí, avui és un dia diferent, especial, i jo crec que no podia deixar passar aquesta ocasió que tu me prestes sempre en les zones per a dedicar-li a l'abuela i a les abueles i als abuelos, que són aquelles personetes invisibles que sempre estan ahí per amortiguar quan cal.
1: Pues tant per la intro com per la persona que t'acompanya en el dia d'avui ens porta a pensar que obrirem una finestra, no?
2: Sí, avui obrim una finestra tenint en compte ja les fetges que són, la calor que mos està fent, i és necessari que quan ve esta secció, i ara la presentarem, la gent sàpia per on camina amb un cof. Sempre parlem, quan parlem d'esta secció, que la gent, sobretot la gent del poble o el curiós, la curiosa de la mar, quan camine, no? En este cas pel grau de Moncofa, que sàpiga de què estem parlant. I si algú grauero de naixement i a més col·laborador nostre ho pot explicar, és José Albelda, és CEO d'Arqueocas, Arqueologia i Patrimoni, i el nostre col·laborador de la següent secció.
3: Una finestra al passat.
2: Buenas, José, primero. Antes que res...
4: Bon dia, Rafa, què tal? Com estàs?
2: Antes que res, n'hi ha que saludar. Com va? Com anem en la calor?
4: Bé. Ja estem acostumats a viure i a treballar en la calor, aixina sí. que bé, no mos podem guisar.
2: Sí, el teu
4: moreno. Moreno tot l'any.
2: Se t'anava a dir, el teu moreno no és un moreno de primera línia de playa.
4: Bueno, moreno de braços i de bascoll.
2: Sí, moreno ciclista, que li dic jo sempre.
4: Exactament. Estic molt bé, gràcies.
2: Pues anem a parlar del grau. I jo he dit grauero de tota la vida perquè José Albelda és grauero, no? I quan vam estar parlant en el seu moment de la història del grau de Moncofa i aquest llibre que va presentar també ell, pues això, no? Mos parla de la identitat que té la gent que ha viscut tota la vida en la mar de Moncofa, però també és important, sabem el present, sabem cap a on va el poble de Moncofa, la mar, el turisme, però anem a parlar d'on venim, com sempre, no? Una finestra al passat, té que parlar d'on venim. Perquè antes de convertir-se en una zona turística i residencial, conforme sempre parlem, va ser un espai dedicat per a la pesca, el comerç i les comunicacions marítimes. José, com naix el grau de Moncofa i quina importància va tindre en els primers segles de la història del nostre poble?
4: Val. Bueno, per a parlar del naixement del grau, primer tindríem que pensar, fer-nos una idea en el cap de què és per a cada un el grau, què simbolitza el grau de Moncofa, val? Perquè si parlem, per exemple, de que entenem el grau com a una zona turística, com a una zona on anar a passar el temps lliure i una zona on anar a passar el temps d'esbarjo, l'estiu, etc., tindríem que pensar que el grau naix des de principis del segle XX, anem a parlar dels anys 20, dels anys 30, amb aquestes idees higienistes que naixen de la revolució industrial, de les grans capitals, de les fàbriques, de la pol·lució, de tanta concentració de gent en les capitals, i com els metges comencen a receptar, anem a dir, aquests banys d'aigua marina, i Moncofa es converteix en un balneari d'aigua marina. Tu saps que les nostres platges són d'aigües riques en iode, per tant, pues, sempre es receptaven, per exemple, per a problemes de la pell, problemes de pell atípica, psoriasi, per a problemes de reuma, artritis, artrosi, per a problemes respiratoris, per exemple, asma, bronquitis, etc. I la gent comença a vindre al grau de Moncofa a prendre banys d'aigua marina. Això és un inici del turisme, val? Si parlem més que com a recepta mèdica d'oci, bàsicament tenim les casetes del grau, que són les primeres casetes que se fan generalment per famílies que venen de fora, de Moncofa, per a passar la temporada de banys. casetes de banys, que se diuen. Les casetes de banys no vol dir que siguin les casetes on se canviaven per banyar-se, sinó que són les casetes per a la temporada de banys. Mm-hmm. És a dir, juny, juliol i el mes d'agost. Les casetes de banys, exemples, per exemple, i que estan també molt lligades amb el que estàvem parlant abans de, dels banys d'aigua marina. Per exemple, Villavelina. Villavelina és una, sí, és una vila que la fa el iaio de Avelina, val, que se diu Antonio Ribelles, que fa la caseta perquè la seua neta té problemes de pell, val? Això és el mateix que passa en Vicent Ramon Alós quan compra una de les quatre parcel·les en les que se divideix una llotja de pescadors que n'hi havia antigament en el grau de Moncofa, i fa una caseta per a la seua filla Armínia, que també tenia problemes respiratoris, val? Clar, després de tot això comença a ser ja pues, bueno, comença la gent a parlar de les casetes, de la mar de Moncofa, de lo bonica que és la mar, de lo bé que va per als tractaments. Ja comencen a vindre els primers turistes, com si podíem dir, no? Turistes com a tal.
2: Turistes de l'època, ara podem pensar de Madrid, Barcelona, Saragossa, tal. Turistes de l'època són Peduxó,
4: exactament, Artana, Fondeguilla, Nules.
2: O se podia arribar en el carro, no?
4: Exactament, llocs que estan propet. Per exemple, una de les primeres casetes dels anys 30 és la de Fernando Bobaira, que era exalcalde de la Vall d'Uxó i ha sigut jutge. I ell se fa Mare Nostrum, per exemple. Però Xavier Rosario està al costat també de l'any 32 i així és com s'inaugura un poquet tota aquesta línia de cases que se van començant a pegar. N'hi ha casetes d'antes? Sí, d'uns 10 anys antes, quasi. També tenim a la família Segarra, per exemple, que almenys des del 26, des de 1926, està estiuetxant en Moncofa. Per tant, aquestes famílies sí que venen un poquet a passar el temps d'oci, a fer-se la paella, en els amics, etc. Clar, això sí, ho entenem com a zona o bé de turisme o bé de tractaments per a la salut, no? Si l'entenem el grau com a zona pesquera, és una altra cosa. N'hi hauria que parlar d'una teoritxa, val? Nosaltres hem conegut un poquet la tradició, la memòria dels pescadors del grau que van arribar fins als anys 80, però pràcticament simplement com una anècdota ja, val? Però són famílies, la família de Boquirri, dels Micalets, dels La Comba, famílies de pescadors de sempre, que tenen una memòria que va un poquet més enllà, no? Per lo menos hasta el segle XIX encara se coneixia un poquet tot el que havia sigut la pesca en Moncofa, però la pesca en Moncofa és molt anterior i n'hi ha pescadors varios segles abans. Almenys jo que haig trobat en documentació, en l'Arxiu del Regne de València vaig trobar dos documents de pescadors del segle XV, de mitjans del segle XV, 1460 aproximadament, perquè n'hi ha una sèrie de plates, de reclamacions, de diners, etc. Tot això se diria ja per notaris i tal, i ahí és on quedava un poc registrat. I ens apareix ahí una reclamació d'un calafat de València per haver arreglat una barca a un senyor que se deia Andreu Marí, que era pescador de Moncofa, del lloc de Moncofa, diu. I després tenim una altra reclamació d'uns jornalers que havien estat pescant amb un tal Peixó, veí de Moncofa o habitant de Moncofa, un altre pescador. Saps perfectament que Marí o Peixó són cognoms.
2: Per això no, és que sempre que parlem de quan estem en aquesta secció sempre acabem parlant dels cognoms.
4: Però sí, no, claro,
2: és que al final és
4: de la nostra gent.
2: Sí, la nostra
4: és que a través de la nostra gent pots rastrejar la història del poble.
2: I sempre te va al cap una persona que digues, pues jo conec a esta,
4: claro,
2: que Peixó.
4: Exacte.
2: Ara mateix, entonces ja comences a lligar caps.
4: Claro, claro.
2: La comba també.
4: La comba, els guard. Els guard també són pescadors. Abans d'això, perquè els pescadors que tenim són de 1460, però abans d'això ja n'hi havia pescadors, segur, perquè tenim el privilegi del peix, que és de 1401, del rei Martí l'Humà, rei d'Aragó, que determina que el grau de Moncofa serà el lloc de desembarcament de peix per al subministrament d'este a la cartutxa de Vall de Crist, en altura, i a les terres del Palància. Bueno, per temes de la cartoixa dels monxos que vivien allí, necessitaven peix perquè només menjaven peix, etc. Feia falta peix i el rei va determinar que fos el grau de Moncofa el lloc des del qual se subministrava el peix. Per tant, tot això, òbviament, en el seu moment faria que mollo de gent vinguera al poble a pescar i encara acrescentaria molt més aquest costum que n'hi havia de la pesca en Moncofa.
2: Per a situar-te'm un poc, José, i rectifica-me si estic equivocat, és el que també actualment també està batejat com a la senda pescadors.
4: Exactament, el camí de pescadors, que és un camí que va des de el grau de Moncofa fins a altura, i que n'hi ha llocs que encara tenen i se topònim, encara se diu el camino de pescadores, que avui dia vas pel camp i dius, com pot ser que n'hi hagi un camí així en el camp que se diu la senda dels pescadores, a lo millor estàs per la zona de Zuébar. I jo, bueno, pues sí, perquè per així és on se portaven en els carros el peix que anava pues, en salaura o a la brasa fumat, etcètera, que eren
2: la forma de poder
4: portar un peix, no?, varios dies en un carro desde Moncofa hasta allí. Pero bueno, al final lo que voy a decir en eso es encaste en la primera pregunta, Rafa.
2: Sí,
4: que
2: no,
4: es que
2: tira,
4: si parlem de pescadors, ¿vale? Pescadors han hagut sempre en Moncofa, desde que n'hi ha gent vivint prou de la mar, n'hi ha hagut gent que estava pescant a Sant Josep, saps que fa poc hem fet l'excavació arqueològica del poblat, pues en el poblat apareix

0: l'època dura de camins, el camí de Beniesma, que va des de Moncofa, tot el pas per la costa, el camí Cabres, que ve des de Aragó, és la zona de baixada de Ramats, de la Transhumància, per això es diu Camino Cabras, Camino de l'Azagador de les Cabres, val? I és un camí que també rep directament des del camí de la Punta, de ser de la Vall d'Uxó, on sabem que en època romana, per exemple, hi ha un forn de fer àmfores, i per tant és una zona comercial, val? El Grau de Moncofa és una zona comercial, almenys des d'època iberoromana, almenys que sàpigam. Després tenim una altra cosa, que és que en època medieval els Centelles varen demanar a Pere el Cerimoniós que donara el permís per a fer un carregador a la platja del castell de Nules. Estaven agobiant-los a impostos, és una forma un poc d'aliviar aquesta pressió d'impostos, era intentar guanyar diners a través del comerç que se carregava o descarregava des de la platja, aprofitant que el senyoriu de Nules, que el castell de Nules tenia mar, el terme de Nules tenia mar com no tenien altres, no? Bé, no sabem molt bé on se va fer aquest carregador, no ho sabem, però bueno, jo tinc les meves sospites de que només va poder ser en Moncofa, vale? Això és una cosa que és una teoria meua, però bueno, sí que és de veres que n'hi ha certs fets històrics que se faran després, que no han ocorregut en Nules i sí en Moncofa, i que ens fan parlar d'una tradició prou més antiga, però que en època medieval òbviament continuaria.
1: Clar, és lo que la teva teoria, però la teva teoria basada en arxiu i basada en moltes hores d'estudi, per tant, si no n'hi ha una altra d'una altra persona, anem a agarrar-hi-se.
0: I si no, pues vindrem a la ràdio i...
1: Si no, de moment remem cap a casa. Ixa és la important.
0: Exactament.
1: Estàvem parlant, bueno, has estat parlant fa un moment de la Torre Beniesma i m'ha vingut de lujo per a tirar la següent pregunta, perquè, i a més n'hi ha gent que actualment s'està fent algunes preguntetes, i ara tu, si per favor, mostraus a tots de dubtes, però anem a parlar de l'origen. La Torre Beniesma era una torre vigia, com moltes, no?, que se van fer en aquella època, perquè en la costa valenciana va estar exposada durant segles a lo que són les incursions dels corsaris. Entonces, la forma de protegir era fer ixes torres vigia con la de Beniesma, no? I actualment la Torre Caiguda, que diem tota la vida, és un patrimoni del nostre poble. Explica'm un poc, no? Què és la Torre Beniesma per al poble de Moncofa, i bueno, la funció més o menys ja m'he estat parlant-la, i quina importància té avui per a entendre el Grau de Moncofa.
0: Bueno,
1: primer, perdona.
0: Sí.
1: Anem a parlar del present. Anem a parlar de...
0: Perquè si no m'enrotlle.
1: No, perquè n'hi ha molta gent que s'està fent aquesta pregunta del per què està tapada, o per què ara mateixa bueno, estan un poc inquiets, perquè sempre està ahí, no l'han cuidat tot el que tindrien que haver-la cuidat, però la gent la mira de reull, turistes i locals, i graueros, i graueres també.
0: Vale, a veure... Actualment la Torre Beniesma està dins d'una zona que està en obres, val? Saps que dins del tema de la regeneració del litoral, bueno, una sèrie de construcció d'espigons, d'arreglo de les platges, s'està vertent molta grava per a fer les platges un poquet més àmplies, i la torre està enmig de tot això, val? Sí, bueno, me ve bé el contestar-te, perquè a mi també m'han arribat un poquet comentaris o preguntes que està passant la torre, m'han enviat fotos, la torre s'havia tapat de pedres, tot el món l'ha coneguda dins de la mar, però buida, i de repent apareix enmig d'una platja de pedra, ja no està en la mar, ara està en terra ferma, però ja no està destapada, de repent està tapada, no se li veu més que la coronació de les parets. Bueno, a veure, el que passa és que dins de la regeneració d'ixe litoral del pla que s'està portant a terme per costes, el tema és que al tirar tanta pedra i al guanyar un poquet a poquet també un poquet el material de la mar, el problema és que ara ha pujat molt el nivell del piso de la platja. La torre no s'ha manejat, però el nivell de piso sí. Si la torre tenia un metro de paret, si ara ha pujat un metro el piso, pues la torre no se veu,
1: no està,
0: val? La torre segueix estant, però està tapada de pedres. Tal volta no sé si seria millor que estiguera tapada o destapada, no sé, això ja ho deixo per a cadascú el que vulgui pensar, però el que havia passat és que s'havia tapat. Dins d'este projecte me consta que n'hi ha una sèrie de treballs arqueològics que tenien com a objectiu destapar

0: otra volta a la torre, net charla per dins, una posada en valor que no sé tampoc en què consistirà, però també estava dins d'aquest projecte, però havien hagut alguns problemes dins de l'obra, de que no n'hi havia diners per això, o sí, o quan se tenia que fer, qui tenia que fer-ho, etc. I al final pareix ser que la torre se va tornar a netejar, s'ha tornat a netejar i s'ha baixat tot el terreno que n'hi ha al voltant de la torre. És a dir, ara mateix la torre torna a ser la torre que tots hem conegut, en aquestes tres parets, una quarta caiguda, etc., però està enmig d'una platja de pedra i ara sí està buida i tot el voltant de la torre està tornat a baixar a cota de la torre. El que passa és que això és pan para hoy, hambre para mañana.
1: És un clot, no? Al
0: final. És un clot.
1: És un clot.
0: I això què vol dir? Vol dir que si no se fa un espigó immediatament al nord de la torre, com no se va a fer, perquè al nord de la torre està la turbina, una xicoteta escollereta, xicoteta, que traia l'aigua de les sequies. Però no se va a fer ningú espigó ahí. Per tant, aquesta platja, o millor dit, t'ho dic d'una altra forma perquè m'he equivocat, hauria de fer un espigó al sud, perquè al sud, si el fas al sud, al nord dels espigons és on deixa l'arena.
1: Sí,
0: vale?
1: Sí, perquè baixa de nord a sud.
0: Exactament. Aleshores, si tu vols platja, la platja sempre està al nord de l'espigó, però no n'hi ha un espigó al sud de la torre, vale? Per tant, la torre no se quedarà mai al nord d'un espigó per a guanyar terreny. Què vol dir això? Vol dir que quan vinga un altre temporal se tornarà a tapar, de perquè els temporals són forts i arrastren molta, molta pedra. Uh-huh. I se tornarà a tapar una altra volta de pedra i ja està. I si és un poquet la tessitura en la que estem avui dia,
1: ja que ens hem ficat en el fang, ja que hem entrat en este jardí, anem a quedar-nos un ratet més i agarro un poc el que estàs dient antes, no? Perquè, perdoneu, disculpeu que ara m'ho anéixim un poquet. Moltes vegades m'està parlant tu i jo fora de micros, xerrades que hem pogut tindre, inclús preguntes, dubtes del que no sap, que moltes vegades se descobreixen restos arqueològics i al final se decideix per tornar-los a tapar i conservar-los, tornar-los a tapar i deixar-los conforme estaven, perquè si no, pues, acabarien fent-se malbé. Mm-hmm. Potser la Torre Beniesma tinguera, podria ser una solució per a que la poguérem mantindre, no se veuria, però estaria ahí. Sí. Antes de que el millor se quedara destapar i ja desapareix, que era per aguantat, perquè mira que aguanta temporals ella, però
0: sí, el problema és que per a tapar la torre necessitem que estiga en terra ferma.
1: Vale.
0: Per a tapar-la d'una,
1: claro,
0: forma que no se torni a destapar,
1: perquè les aigües se menegen, claro.
0: Exactament.
1: O sea, les terres en aigües
0: i la torre de moment no està en una zona en la que se pugui quedar tapada, sinó que ara mateix estarà a mercè de les tempestes, de la marea, de la pròpia dinàmica de com se meneja la pedra de la platja. És complicat, és complicat. Inclús alguna vegada, jo recordo que fa molts anys en vàrem intentar fer unes associacions de Salvem la Torre i totes aquestes coses.
1: Hi ha un dibuix molt xulo,
0: sí,
1: dissenyat per José Albelda, que recomane, que si entreu, en el millor en Arqueocast també està, en les redes socials d'Arqueocast, si no, pues a lo millor les torna a ficar a vista de les persones curioses.
0: Sí, bueno, van fer una xicoteta reconstrucció de com serà la torre. En l'últim llibre que ha fet l'Ajuntament de Moncofa, sí, que és la Torre Beniesma, també se fa una hipotètica reconstrucció de com seria la torre i el paisatge al voltant. Crec que també és xulo, si la gent pot fulletjar-lo. No n'hi ha que comprar-lo, pots anar directament. Si ho compren, millor. Però
1: no sé si quedarà,
0: sempre se pot anar a la biblioteca, als arxius, i n'hi ha llibres.
1: Sí, encara queden?
0: Sí, sí, sí, sí, sí. I a més, en la biblioteca de Moncofa n'hi ha diversos exemplars, en la biblioteca de Valluxó, no? En Xilxes, en Nules. Sempre se reparteixen aquests llibres perquè la gent puga fulletjar-lo, i també n'hi ha alguna il·lustració que inclús és millor que que les meues, ¿vale? Està fet ja per il·lustradors professionals i són millors que les meues.
1: Tot té que tindre un origen.
0: Inclús n'hi ha gent que va preguntar en el seu dia si no seria millor agarrar la torre i llevar-la d'on estava i portar-la a una rotonda.
1: A una rotonda?
0: Sí.
1: Vale.
0: Una rotonda, sí, d'un parc, però al final era intentar, pues, si l'agarrem, la traiem d'on està i la portem a un altre lloc i la conservem, no seria millor que acabara desapareguent? Jo tinc també els meus dubtes. Jo pense que agarrar la torre i emportar-te-la a un parc no deixa de ser quatre parets que no tenen ningú sentit, perquè unes restes arqueològiques tenen el sentit d'on estan, per lo que estan ahí. Després se pot valorar el per què ha passat el que ha passat, el per què no hem fet res, qui no ha fet res, etc. Però emportar-te-la d'on està, pense jo, i este és el meu pensament, no té sentit.
1: Clar.
0: No té sentit perquè no deixaríem de ser quatre parets de pedra en morter en una rotonda.
1: Podríem estar hores, però crec que vaig a guardar la Torre Beniesma per a un altre. A més, crec que sí. Vam estar parlant. Dir, no, parlem del Grau, vale. I de la Torre Beniesma parlem en un altre moment, vale. Perquè és que anaves parlant i se m'ocorrien un milió de preguntes que te podria fer. Me les guarde, jo me les guarde.
0: Vale.
1: Bueno, donem un pas, però ja m'està parlant un poc de lo que és la pesca i el comerç marítim, conforme tu has estat parlant. Del privilegi del peix, de la documentació que vas trobar al 1460. Ara jo te pregunte, com era la vida? Em està parlant un poquet dels orígens documentals, de les casetes que n'hi ha en aquell moment, però la vida quotidiana en aquella època del segle XIX o principi del segle XX, com era?
0: Vale, si parlem de la vida quotidiana durant l'època de la pesca, de l'auge de la pesca, hem de parlar de com seria Moncofa o el Grau de Moncofa cap al segle XIX,
1: sí.
0: Aproximadament, a mitjans del segle XIX. Com és Moncofa, com és el paisatge, perquè el paisatge també determina la vida de les persones, no? El paisatge de Moncofa és un paisatge en una dicotomia molt clara, el secà i la marxal, val? I la marxal és la zona que se gasta per a produir, per exemple, hortalisses, sobretot, és que les hortalisses de Moncofa sempre han tingut molta, molta fama per la terra, la bona terra que tenim, i tota la zona que no és de marxal, que és de secà, val? N'hi ha taronja? No n'hi ha taronja en Moncofa a mitjans del segle XIX, val? Per tant, la gent no se dedica a la taronja, se dedica al cotó, se dedica als cereals, se dedica als llegums, i si és un poquet els cultius que tenim en Moncofa i de lo que la gent treballa, no? Gent, òbviament, en Moncofa sempre humil, sempre. Nosaltres no hem tingut com altres pobles, com Borriana, per exemple, que han tingut aquesta mentalitat sempre comerciant, val? Per això Borriana és Borriana, no? Per això Borriana ha sigut sempre la capital econòmica de la plana, i això se veu en el poble de Borriana.
1: Clar, no, junta París i Londres, però sí.
0: Exactament. Bueno, pues tot això ve per una idiosincràsia, en una forma de pensar, claro, que no hem tingut a tres pobles, que hem sigut més pobles post-treballadors, pobles més humils, i on no hem tingut ese pas que ens faltava per a poder fer diners, no? amb les coses. La taronja en ese moment està arribant a Nules, està en Borriana i Vila-real, Betxí, val? Però a Moncofa no ha arribat. El Grau és una zona que té un caseriu molt menut, molt poqueta gent viu en Moncofa. Seria només en el que actualment és la platja del Grau, ni Masbó ni Pedra Roja, val? I a més, molt menys òbviament en la platja de Masbó, perquè el canal de Masbó actual és la séquia de Masbó, i la séquia de Masbó és el límit natural del Grau de Moncofa. És a dir, a partir de la séquia de Masbó cap al sud és zona de marxaleria, zona infestada de alimanyes, de mosquits, d'aigües sempre estancades, i per lo tant és una zona inhabitable, val? La zona del Grau de Moncofa està un poquet més alta, per lo tant això fa que estigui més seca i és la zona on se pot habitar, val? Les platges de Moncofa no tenen turistes al segle XIX. La platja de Moncofa és una zona quasi deshabitada i és una zona de treball únicament, ¿vale? La vida econòmica del Grau se desenvolupa entre lo local, anem a dir, i lo internacional, ¿vale? L'exportació de productes. En lo local, l'activitat és en estiu, la pesca és en estiu perquè és quan la mar està bona, ¿vale? Clar, bueno, pesca del bou, pesca de la mamparra, la pesca de la sardina. Se dedica tota la família a la pesca. Els homes a la mar, les dones a vendre el peix. Tantes dones que hem conegut, no? La tia Pistola, Maleneta, bueno, gent que anava per tots els pobles de per ací en el peix al cap, passejant-se 16, 20 quilòmetres, 25 quilòmetres al dia per vendre el peix. Y després està el que te dia de lo internacional, que és el Grau com a zona de desembarcament o d'embarcament de productes, que havia sigut zona... va ser el Grau de Moncofa s'ha habilitat en 1870 com a zona per a l'exportació de productes. N'hi ha que tindre un grau habilitat. Per cert, parlant del grau, que no se m'oblide, què vol dir un grau? Què és el Grau de Moncofa? Què vol dir la paraula grau? Vale.
1: No m'han deixat... Tenien que haver-ho fet al principi,
0: correcte,
1: no?
0: Espero, però ara que se m'ha ocorregut.
1: Bueno, pues ara ho fem breu. Hola, José, què tal? Com estàs? Bon dia. Primer que res, què és el Grau de Moncofa?
0: Bueno, què és un grau? Un grau és una playa con embarcadero. Aquesta és la definició. Val? És a dir, és una zona litoral que està habilitada per a que se puga portar a terme una activitat comercial. Uh-huh. Vale? I això és la importància de Moncofa com a grau, que som el grau del senyoriu de Nules. Som la zona, la porta de eixida de productes, sobretot agrícoles, del castell de Nules en època medieval, i som la porta d'entrada cap al senyoriu, cap a l'interior dels productes que venen per la mar, ¿vale? Això és el primer. I després el que parlem és de com és la vida en el grau. És una vida també comercial i que té molt a veure amb aquests vaixells de vapor que estaven en alta mar. Moncofa no tenia port, no tenia port Borriana tampoc, no tenia port Castelló, però bueno, sí que tenien uns embarcadors almenys de fusta, ¿vale?, que serviren per a que els vaixells pogueren acostar-se un poc. En el cas de Moncofa no, en el cas de Moncofa n'hi havia que portar el producte en carros tirats per cavalls. En la platja n'hi havia bous que tiraven de les barques en grans polers. En les barques anaven arrossegant-se cap a la mar, la gent espentant les barques per a poder entrar-les. Si tot això ho imaginem, a més, en hivern, que és l'època de la càrrega de la taronja, en caixes de 100 quilos de taronja, en barcasses que portaven 40-50 caixes, tots espentant les barques, pegant crits, pegant palmaes als animals, als bous perquè tiraren cap a dins les barques, els bous nadant dins la mar, que només es veia el cap i les banyes, els banyaors, que serien que era la gent que estava dins de la mar, que tenia que tornar als bous i que tenia que espentar les barques o ajudar, no?, en esa càrrega. I després, pues, a remo hasta els vaixells de vapor, i allà en grues que tenien els vaixells, pues, ja se carregaven les taronges o el gènere que fora, no? És una vida molt dura, la veritat és que és una vida molt dura. És un grau que no té un urbanisme com a tal. Les cases estan disseminades pel grau i no existeixen els carrers rectes. Vale? De fet, els carrers no tenen nom perquè no n'hi ha ni carrers. A tot això vindrà després. Òbviament no n'hi ha aigua potable, no n'hi ha clavegueram, és a dir, i n'hi ha molt poqueta gent, inclús dedicant-se prou de gent a la pesca, perquè els pescadors generalment, sobretot en segle XIX, no viuen en la mar, viuen en el poble, viuen en la zona al voltant del pla. I viuen en el poble perquè la gent se dedica en hivern al camp i en estiu a la pesca. Val? O sigui, tenim també que intentar obviar aquesta idea de tot l'any faenant en la barca, en el grau, no, perquè claro, no s'aixina. La gent se dedicava a altres coses i durant l'estiu, pues, n'hi havia famílies que tenien barca i que podien, si la barca no se l'havien portat un temporal en hivern. Vale? Perquè hi ha que pensar que no teníem un port, no teníem un refugi pesquer. A mi m'agrada molt una frase que vam ficar en el llibre El Grau, que és la introducció del llibre, que diu: hay tres tipos de hombres: los que viven, los que mueren y los que están en la mar. ¿Vale? És a dir, la vida del pescador és una vida que està ahí un poc enmig entre sí, la vida i la mort. I imaginemos la vida de la família,
1: no? La vida, si dices, però si no entres,
0: exactament,
1: si no
0: dices, persones que veuen que se'n va part de la família en la barca i possiblement no tornen mai, no? Bueno, pues és un poc la vida, claro, la vida dura també de la gent del grau, no? En esta època.
1: Anem a donar un altre passet. També has fet com un breu resum a l'inici, hem estat parlant de tot, i ara anem a parlar també de la part turística. Ja mos clavem dins de la meitat del segle XX, més o menys, que ja Moncofa ja fa eixa transformació. Les playes ja van començant a traure visitants, per lo que tu també havies dit, com a també el concepte balneari, gent del voltant del poble de Moncofa. i triem un cofa com a destí de vacances i per què no per a aquests 3 mesos d'estiu. Te vaig a lligar dos preguntes perquè també jo crec que les persones que som o que hem viscut en el poble o alrededors, si parlem de turisme també tenim que parlar de tenim que dir 3 noms, no? Mm-hmm. Podríem dir entre molts més, si m'ocorrixen alguns més, però podríem parlar del Pinche, podríem parlar del Chavarro, i podríem parlar del càmping. Lo que ara actualment molta gent del poble te diu, allà a la zona del càmping. Jo quan era xicotet me dient, allà a la zona del càmping, i jo diria, pues si així no n'hi ha res, no? Això no és un càmping, els càmpings estan en altres puestos, i encara està allí inclús la marca del càmping. Anem a parlar un poquet dels canvis que va produir en la societat també comercial, no? També va influir molt, ja estàvem parlant-ho, i quin paper van tindre, quant d'important van ser aquestes tres aquests 3 negocis, no? que t'he comentat, entre alguns altres també si se te poden ocurrir.
0: Vale, mira, els primers canvis que comporta el turisme, quan parlàvem antes, perdó, del tema de lo de les casetes del grau, de la gent que ve de fora, de quan se comencen a fer i si és primera línia de platja, tot això comporta canvis, primer a nivell urbanístic, òbviament, vale? És a dir, comença a vindre gent al grau, però el grau no té serveis i això és un hàndicap per a gent que vol vindre, i això apareix en la premsa de l'època. Mocofa s'està convirtient en lugar, en destino privilegiado per a la gent de bien que viene a les playas a tomar sus baños, però carece de cualquier comodidad a la, pues, bueno, pues tot això que apareix en les notícies en premsa i en les gacetes de la premsa de que parla del cor i parla de tota la gent un poquet benestant, tot això necessita un canvi, ¿vale? I aquest canvi ve als anys 30. És l'època de quan per fi ja tenim un clavegram, quan tenim la inauguració de la primera font pública en el grau, que és en 1930, quan arriben les aigües portables. La llum arriba en el 24 per motor de Vicent Ramon Arbós. L'any 32 tenim carrers com Isaac Peral, Monturiol, l'Avenida del Puerto. Aquests carrers són nous de l'any 32. En l'any 34 la línia telefònica al poble. A l'any 35 apareix el Camino del Grau o Almirante Cervera, que és també una de les no avingudes, sinó dels carrers importants del Grau, que creuen el Grau paral·lelament a l'avinguda de Mare Nostrum. Bueno, una cosa també que me pareix interessant, val? Que és el tema del nom dels carrers, val? El Almirante Cervera no és un militar, que és l'Almirante Cervera, igual que Isaac Peral no és l'inventor, ni Narciso Monturiol, vale? Vull dir, al final Monturiol, Isaac Peral són submarins, val? I l'Almirante Cervera és un creuer de la Marina, val? I ho dic també perquè n'hi ha altres, Lepanto, per exemple, el Dédalo. Dédalo no és el Dédalo del personatge mitològic del laberinto del Minotaure. El Dédalo és un portaavions. I tot això són noms que estan reunits en la zona centre del Grau, que són aquests carrers primigenis, i són els noms dels vaixells a on els quintos feien el servei militar, val? I això també és interessant perquè fa uns anys, per exemple, inclús varen voler llevar-nos el nom de l'Almirante Cervera, vale? Perquè en la llei de memòria històrica tots aquests noms que tenen que veure en elements franquistes se tenen que retirar per llei, i l'Almirante Cervera era un creuer que va caure en mans de les franquistes, per tant era un vaixell franquista, i se va enviar una carta a l'Ajuntament de Moncofa per a que llevaren el nom del carrer Almirante Cervera, i menos mal que varen tindre que alegar, varen poder alegar que el carrer Almirante Cervera, igual que l'Almirante Gravina, eren noms que no feien referència a militars ni a vaixells franquistes, sinó que eren anteriors, no? La botadura de l'Almirante Cervera és molt anterior a la Guerra Civil, ¿vale? Bueno, tots estos canvis de anys 30, ¿vale?, que fan que Moncofa se modernisse i arribem a lo que és ja ese boom turístic, que és els anys 60, ¿vale? Me parlaves del Pinche, del Chavarro i del càmping. El Pinche, una barraca merendero de l'any 29, 1929, que va tindre que deixar la seva activitat durant la Guerra Civil, òbviament, i que a partir dels anys 50 torna a obrir com a merendero i a l'any 60 se converteix en hostal. ¿Vale? El Chavarro. El Chavarro és un altre merendero. S'inaugura en 1946 i com a merendero i com a hostal en 1960, el mateix any que el Pinche, ja saps que a més el Pinche i el Chavarro estaven a un tir de pedra un de l'altre, per tant, bueno, els dos obrin el mateix any. El Chavarro i el Pinche són, bueno, podríem parlar d'altres com el Trini, per exemple, ¿vale?, que estava al costat del Pinche. Són la senyera de Moncofa en el turisme i en els serveis turístics dels anys 60. Tenim que parlar dels anys 60, perquè ara ha desaparegut tot això.
1: Claro.
0: Ara el turisme és completament diferent en Moncofa. Però en els anys 60 les infraestructures turístiques no existeix encara l'eixida de l'autopista, que és de l'any 74. ¿Vale? Per tant, les infraestructures turístiques són mínimes. I a l'any 60 només estan el Chavarro i el Pinche. Després ja hem dit que n'hi haurà nosaltres. Ja saps que també per la llei de costes de l'any 88 el Chavarro i el Pinche se van convertir en arena, en un parc, ¿vale? Igual que ha desaparegut part de...
1: Sí, de les casetes que
0: hi ha entre mig, que continuaran desapareixent, i bueno, això seria un altre tema també per a parlar, bueno, després si vols parlem.
1: Sí, és que sense voler estem generant temes, sí. Ja des de que continues, és que i n'hi ha que guardar, jo m'ho apuntaré, però per a la pròxima, és que sempre acabem parlant de carrers.
0: Vale.
1: Això ja té que anar, segur.
0: Vale, me pareix molt, molt xulo.
1: Sí, perquè després de... Perdón, que ara faig una... Després de tots, l'almirante Gravina, l'almirante... Uh-huh. Comencen ja a ficar noms de pobles turístics,
0: exactament.
1: Pesa, inclús Puerto Rico,
0: Carrer Peníscola, Peníscola... Exactament, sí.
1: Sí. Però bueno, perdón, m'he ficat on no toca.
0: No,
1: continua,
0: que va,
1: José,
0: va.
1: Continua.
0: I parlaves del càmping. Sí. Vale, el càmping de primera categoria de Moncofar Playa, o de la playa de Moncofar, vale? El càmping de primera categoria se va obrir l'any 64 i és, tot mos parla de lo mateix. Per què tots els anys 60? Perquè a partir de l'any 56 en Espanya existís una cosa que antes no existia, que es diu les vacances, vale? És a dir, que els treballadors tinguen dret a un temps d'esbarjo pagat, vale? Això no existia abans. És una invenció d'ixe franquisme dels anys 50, ¿vale? Això s'ajunta a una altra cosa, que és els utilitaris, els vehicles baratos i on pot anar tota la família dins, encara que siga
1: en un 5.000
0: o un 600 de Seat, ¿vale? Clar, ajuntes les vacances, ajuntes el poder moure a la gent en un vehicle que és, que està a l'abast de tot el món, i això fa que tota la gent... hi ha una explosió de gent que es mou per Espanya, vale? I altres llocs també, òbviament, però la gent que no té costa vol anar a la platja, vale? Llavors comença a arribar tota la gent a Moncofa, no? El càmping de Moncofa és a més un paradigma de lo que és el turisme, lo més modern, lo més actual que n'hi ha en el turisme en aquests anys 60. És un allotjament que té més de, no recordo si n'hi 564 places més o menys, vale? Bueno, per a l'època era un càmping molt, molt gran. Al principi un secarral completament, no hi havia ombra en cap. Després els eucaliptos van començar a créixer, encara queda algun eucalipto, algun, crec que són un o dos els que queden en alguna de les cases que n'hi ha per allà encara. Va desaparèixer el càmping, però queda algun eucaliptos. El càmping tenia bar, merendero, ¿vale? El càmping tenia perruqueria. El càmping tenia el primer supermercat que va haver en Moncofa. És a dir, que tot això són canvis que arriben i que són per a la gent, no? Canvis super, super, super importants. En el càmping se feia el certamen de bellesa de Miss Càmping de Moncofar Playa, ¿vale? Una altra cosa que per a l'època era revolucionari, no? Des del punt de vista per lo menos social. La gent quan parles o parlàvem, no? En esta gent fem entrevistes en el seu moment per a intentar saber la història del grau i totes aquestes coses, tenen records de tot això, no? Records de què? Records dels balls, de les orquestes, de los gatos negros, dels guateques. Els guateques en tocadiscos, ¿vale? Dels xelats, les paraetes, que comença a ficar la gent del poble en la mar, aprofitant que arribaven els turistes paretes de carrer, vale? La carnisseria de Waldo, de Safont, tot això que, òbviament, pues, ha desaparegut, òbviament, però és el que la gent recordava, no? Com, a, com a aquests canvis, les festes de Sant Roc, el cinema d'estiu. Nosaltres encara... Exactament, nosaltres encara hem conegut algun cinema d'estiu, totes aquestes coses que s'han perdut ja per desgràcia, i sobretot els estrangers i les estrangeres, val? És a dir, claro, tot això obliga a la gent a obrir un poc la ment, tu
1: claro.
0: Saps que
1: en els pobles, estem preparats per això?
0: Exactament, en els pobles la gent sol ser a vegades molt tancada, vale? I tots aquests canvis són canvis que arriben de repent. N'hi havia una anècdota que es contaven que de quan estava la farola en la plaça i que quan arribava l'1 de juliol hi havia uno que se pujava a la farola, que se veia el camí de la vall des de la farola, que ve més alt, no?, que el poble, i deia que venen, no? Ja venen tots els turistes, no?, els cotxes, la gent estranya, no?, que parlava en idiomes que ningú coneixia, i bueno, pues dona igual que foren anglesos, que holandesos, que alemanys, era un xoc per a la gent. I és l'època del biquini,
1: sí,
0: i de les estrangeres en biquini, i això per a la gent jove, per als xics joves, per als xiquets, era també molt xocant el veure un poquet més de carn de lo que estaven acostumats, sí, a veure, no? Un dia, sí, pareixen coses tan òbvies, però en aquella època cridaven molt l'atenció.
1: Claro, i aquest canvi pot ser pràcticament d'un estiu o un altre.
0: Claro.
1: O sea, claro, perquè mos fiquem un poc en situació de no, això no ha sigut progressiu. Ha sigut progressiu els eucaliptos, uh-huh, algunes coses, uns guateques i demés, però el canvi este de ja venen, conforme tu dius, sí, sí, sí, és d'un estiu a un altre.
0: Sí, sí.
1: I clar, n'hi hauria que ficar-se un poquet en situació. Anem a acabar ja, i anem a acabar un poc ja, tenint aquestes conclusions, perquè ja m'està parlant de, pues, això, que el grau, si ho fiquem tot una olla, actualment el que és el grau de Moncofa combina història, tradició marinera i turisme. Això és el que podríem traure com a conclusió. No seria res el grau de Moncofa actualment sense tot el que m'està parlant fins ara, no? I podem parlar de, i hauríem de parlar de la conservació del patrimoni, la protecció del litoral, perquè també apareixen com a un repte, tu com a arqueòleg, com a historiador, no? Jo imagino que serà un repte. Sempre n'hi ha una frase, no?, que la millor manera de no oblidar és documentar, mm-hmm, i que se quede guardat. Com imagines tu el grau de Moncofa i quin paper hauria de jugar la història, l'arqueologia i el turisme en el seu desenvolupament encara ara, que ara mateix ja no sols parlem d'estiu, que fàcilment actualment podem estar en 40.000 persones, mm-hmm, sinó que ara ja inclús se parla, se podria anar a l'Ajuntament, però se parla de que n'hi ha els mateixos habitants en el poble que en la mar, en hivern, mm-hmm, quan no estem en època d'estival. Dona'm-nos un poquet la teva imatge.
0: Bueno, jo sóc abissinio. Vale, bueno, que per a la gent que no sàpiga, abissinio som els que som del grau.
1: Sí.
0: Vale? Per tant, jo parlo sempre en parcialitat. Vale? Parlo des de la entranyabilitat de lo que ha sigut, lo que jo he conegut. I...
1: Que tornem als 90, que estàvem molt guai i estàvem molt tranquils tots anant en bicicleta, perquè jo també vivia això. No era de tot l'any, però també el meu, sí, estiu estava allà.
0: Exactament. Aleshores, jo sóc parcial, val? I, per tant, la meva visió és molt subjectiva. Jo, a més, jo sóc pessimista. Per naturalesa sóc pessimista.
1: Soleu ser historiador, soleu ser.
0: Per tant, sí, perquè veiem un poquet, no? Quina és la trajectòria de en general. Clar, jo el que he vist, el que he viscut, és que en els últims 30 anys, anem a dir, vale, ha desaparegut gran part de lo que era lo que ens feia ser el grau de Moncofa, val? Construccions sense mesura allà on no tocava, vale? Inclús en zones de marxaleria i zones que avui en dia són zones que se protegeixen, unes transformacions urbanes que han fet que desapareguen pues desde la finca de Segarra y la O, la placeta de la O, hasta bueno, pues toda la memoria que tenían de el posi, del faro, de las casetes de carabineros, gran part de les casetes del Grau, el càmping, ha desaparegut moltíssima part de la història,
1: els hostals.
0: Per lo tant, a vegades per aplicació de la llei, que és lo que estàvem dient antes, de lo dels hostals, però bueno, els hostals o les casetes han desaparegut per l'aplicació de la llei de costes, però a Torre Beniesma no s'ha protegit o no s'ha fet lo que es calia per la llei de patrimoni. Per lo tant, algunes lleis han afavorit coses o han fet que desapareguin coses, i unes altres pareix que és com si no estigueren, ¿vale? Això és una denúncia que faig així a bote pronto.
1: Podrien dir no, perquè no, però potser José tiene que haver nascut fa 15 anys arrere i moltes coses s'haguerien pogut salvar perquè les haguera assenyalat, per lo menos les haguera assenyalat.
0: Sí, bueno, després jo no,
1: perquè antes no a priori saben altres coses.
0: Sí,
1: inclús
0: sí.
1: El matadero, el llavador, tot això ha desaparegut,
0: sí.
1: Que això és un crimen per
0: sí.
1: poder fer una carretera per a desviar el poble.
0: Sí, sí.
1: Per a poder fer una carretera per a desviar el poble. Uh-huh. O sea, no és que estigues dient era precís perquè se caïa, perquè...
0: Sí.
1: No, va desaparèixer perquè se prioritzaven antes altres coses.
0: Sí, avui en dia jo també penso que part del patrimoni que hem perdut avui en dia se valoraria d'una altra forma. Però...
1: I no en tenim a muntó, eh?
0: No, ja ens queda poc.
1: Sí,
0: sí que n'hi ha, a pesar de lo que la gent diu. La gent sol dir, sí, no tenim res. No, sí, tenim moltes coses, però tenim moltes més. I això és un poquet la clau, no? Per lo tant, al final, en lo que jo he vist i com soc, jo pense, i això me dol dir-ho, no? Pense que anem cap a un futur a on no sabrem d'on venim. I això té remei. És a dir, té remei. El que passa és que hi ha que treballar en iniciatives, que jo no sóc una varita màgica, jo no puc dir quines són les coses que poden funcionar i les que no, però sí que crec que s'ha de treballar un poc en potenciar quina és la identitat del nostre poble com a Grau.
1: Sempre. José, moltes gràcies.
0: Gràcies a tu, Rafa.
2: Hoy por hoy, d'estiu, amb Vicent Arnau. Hi ha moments que ho canvien tot. Este 12 d'agost viu l'univers en primera fila. Viu l'eclipsi total de sol a la Comunitat Valenciana amb seguretat i responsabilitat. No et desplaces si no és necessari i utilitza només ulleres amb certificació ISO 12-31-2-2. Generalitat Valenciana. Més informació en eclipses.gba.es.

0: Deixadme Luis present de les 2 de la vesprada en este dijous 30 de juliol del 2026, un altre dia més de la lluita contra l'incendi, un dia en què ja coneixem el tema de les ajudes que van preparant-se, les que ha comunicat en este cas la Diputació de Castelló. Unes ajudes de fins a 100.000 euros per municipi, unes altres que quedaran destinades a la Vall d'Onda. Ara de seguida repassem totes aquestes qüestions en un dia en el que dins de la gravetat de la situació, avui dijous, pues, n'hi ha alguns municipis que tornen a casa, deixen d'estar evacuats, com Aiòder, Fontes de Aiòder, Torralba del Pinar, Villamalur, Almedíjar, Azuévar, i també s'ha alçat el confinament en Nueva Onda. La resta de municipis continuen evacuats. I en la Vall, en el tema de festes, que ja en els darrers dies està la pregunta què passarà en unes festes que arrencaven de forma oficial en el Xupinasso el dissabte, però ja el divendres en molta activitat. Al final, després de la reunió d'ahir per la vesprada, abans del ple ordinari del mes de juliol, que també va ser ahir, reunió entre l'Ajuntament i entre l'Associació de Penyes en Festes, se retrasa el començament a diumenge, això sí, sempre tenint en compte l'evolució que puga tindre l'incendi, però avui l'anunci era este. Regidor de Festes, Ximo Zorrilla.
1: És ajornar l'inici de les penyes en festes. Es suspenen tots els actes programats per el divendres i també tots els actes programats per al dissabte. Així també es suspèn l'encierro cerril que estava programat per al diumenge per el matí i les penyes s'iniciaran el diumenge a migdia. L'objectiu principal d'aquesta suspensió és el de, per un costat, garantir la seguretat de tots els penyistes i, segon i principal, el de transmitir la solidaritat de la nostra ciutat, de les penyes en festes i de tots i cada un dels penyistes amb els pobles que encara segueixen evacuats. Mireu, esta setmana ha sigut la setmana més difícil de la nostra història com a ciutat, però també ho ha sigut de la dels pobles de la nostra comarca. I jo penso que no podíem donar la imatge de que mentre la nostra comarca estava en flames o l'incendi no està del tot controlat, nosaltres estàvem de festa en un incendi que, a més, es va iniciar en la nostra ciutat. I, per tant, vam tindre des de l'Ajuntament i des de la directiva pues, aquesta iniciativa de moment, retrasar l'inici de les penyes al diumenge per veure quina és l'evolució de l'incendi i que, de cara als pròxims dies, pues, que tot evolucione favorablement. Per un altre costat, he de dir també que es va decidir que la Setmana de Penyes sí que havia de continuar endavant des del moment en el que es poguera, per una cosa molt senzilla, i és que hem de cuidar a la gent que ens ha cuidat a nosaltres durant els dies més durs de la nostra ciutat. Mireu, l'hostaleria de la Vall d'Uixó s'ha volcat amb tots els bombers, la Guàrdia Civil, la policia local i tota la gent que estàvem amb el PMA. L'hostaleria de la ciutat ha donat desinteressadament dinars, sopars, cafès per a tota la gent de l'emergència. I jo penso que d'alguna forma també els hem d'agrair, tot i ser

0: partir d'ahir pues, esperem que tot el món gaudisca el màxim que puga de les festes en tranquil·litat, en record, en coneixement, i també de la mateixa manera demanem coneixement per al futur. Segur, segur que ens tindrem que juntar, segur, segur que ens faran falta voluntaris, que contarem en les escoles, en moltíssima gent, en grups de voluntaris que ja estan disposats a vindre a ajudar.
1: Sobre el patrimoni que s'ha cremat en l'incendi, ara després tornem a recuperar el tema de les festes, però ja que escoltàvem el primer tinent d'alcaldessa Fernando de Ros, avui li preguntàvem per tot això que conforma el patrimoni pues, arquitectònic, turístic, etc., i que volíem saber el estat, perquè no és vegetació, però també ha quedat afectat.
0: Que pues, tot allò que tenim catalogat, res se podia cremar físicament, no? Normalment són restes de pedra, ¿vale? pues, però el castell, tot el voltant del castell s'ha cremat, de la casota, de la torre de la Torrassa, moltíssimes trinxeres. De fet, una altra de les anècdotes que tot el món conta, la gent que va estar més prop, és que de sobte sentien com explosions. I aquestes explosions encara són pues, antigues municions de la Guerra Civil, que com tot el món sap, totes aquestes muntanyes van ser un front molt important en la Guerra Civil, que moltes municions se van quedar allí enterrades, que al final durant molt de temps pues, no se van, però al final d'en tanta calor han acabat explotant. Pues totes aquestes afeccions, la cova dels Blaus, que com sabeu pues, és un, pues, allí no n'hi ha res per cremar-se, però bueno, pues, és el lloc on hi ha l'enterrament segurament més antic que hem topetat en el nostre terme. Tenim pues, totes aquestes zones, almenys 37 localitzacions que tenim catalogades que s'han vist afectades pel foc.
1: D'un incendi en el que costarà encara anar oblidant tot el que ha passat i continua passant. Cal recordar que l'incendi continua en marxa i que extingit no està.
0: I que pues, tardarem a que se'n vaja, perquè també, o quan intentem agranar-la, pues, se fa una miqueta de polseguera de cendra i n'hi ha que intentar evitar no respirar això, és de veres, no és res més roïn que cendra de tota la vida, però vull dir, tenim que anar un poc en cuidar o coses tan clares com avui poden estar escoltant-nos també, pues perquè tenim les antenes en marxa, però les tenim en marxa pues perquè Iberdrola al final vam aconseguir que mos fiquen un generador.
1: Sobre les festes que ja hem escoltat el regidor de l'àrea, Ximo Zorrilla, parlant que començaran més tard, ara escoltem el president de l'entitat de l'associació Penyes en Festes, Héctor Bermúdez, i parla d'aquest començament en diumenge.
2: Començaríem la setmana de festes el diumenge a les 12 del matí, faríem una inauguració de lo que seria la setmana de festes, algo simbòlic a la plaça de la Pau. Més endavant donarem més detalls, però serà algo totalment simbòlic, on després els penyistes i les penyistes anirem a la zona de Carpes per a gaudir de dinar. Dinarem cada una a seva penya en germanor, com sempre diem, i després n'hi hauria pues, ja tota la que seria la programació habitual, fent rumba a sierra i després la vespre de vaques.
1: Com saben, haver tingut que començar ja demà, darrer dia del mes de juliol, però ni divendres ni dissabte hi haurà programació oficial.
2: Nosaltres sempre hem tingut clar que primer de tot som veïns d'ací de la localitat i després, si se pot, som penyistes. A més, vaig a parlar una miqueta de què serien els canvis de la setmana. Com bé ha dit Ximo, el divendres i el dissabte s'han suspès. Aleshores, per exemple, el que era la inauguració de l'espai gastronòmic Coves de Sant Josep, més el que seria l'escenari Caixa la Vall, es trasllada a diumenge. N'hi havia un grup de música que li diuen Pistolitas d'Agua, un grup d'ací local, que passaria a dimarts a les 8 de la vesprada, perdó, a dilluns. Si és dilluns, anava a ser de 8 a 12 Paco Moliner, doncs faríem de 8 a 10 Pistolitas d'Agua i de 10 i mitja a 12 i mitja Paco Moliner. Després, respecte al dissabte, tot el que se suspèn el dissabte, el que seria el mesón, els grupets, per desgràcia, no tenim on reubicar-los, i el que seria per la nit, l'orquestra Monkey tampoc s'ha trobat ubicació.

0: estem plantejant a lo millor algun altre model en el que poguera estar, però tampoc és possible. Després sí que n'hi ha uns DJs, com és Ballesteros, un xic que ve de Madrid, que té molt de caché, que vindria la nit del diumenge. Aleshores, en la nit del diumenge no se les estaria José López, sinó que també estaria el DJ Ballesteros, i després també buscaríem en Paula Fils, una DJ d'ací del poble, buscar la reubicació.
1: Héctor Bermúdez, que parlava també, en este cas, de la nova data del tancament.
0: El segon dissabte, això significa que aquest dia serà el tancament serril de Spartaco, que d'ací li donem moltes gràcies a Luis Alcón, que ha patit pràcticament més que ningú a sota de l'incendi, i a l'empresa L'Obsacons per la seva predisposició per a poder canviar aquest acte a dissabte, i el faríem a les 8 del matí, després fent 3 bous a les 8 del matí i 3 bous a les 12 del matí. Això també comporta uns canvis el diumenge per la nit, en la nit taurina. El que farem serà al final que vinguin 3 ramaders, Cal i Benavent, que ja venien, i un tercer ramader, que seria Alberto Garrido, que seria el ganader, que vindria el dissabte per el matí, passaria a diumenge per la nit fent 2 vaques i un bou de cada ramader.
2: En Caixa Labai Moncofar ampliamos horario para estar más cerca de ti. De lunes a viernes, de 8 y cuarto a 2, todo el año. Más horario, más servicio, más.
3: Y en Caixa Labai Chilches también ampliamos horario. Ahora abrimos todo el año, de lunes a viernes, de 12 a 2. Y recuerda que en verano te atendemos desde las 8 y cuarto. Ahora sí, más horario, más servicio, más Caixa Labai.
4: Hora 14, La Plana Baixa. Vicent Arnau.
1: Les ajudes que avui anunciava la presidenta de la Diputació, Marta Barrachina, localitats de Onda i la Vall d'Uixó, tema relacionat amb l'incendi.
5: El foc en el seu terme municipal, que també van a tindre infraestructures que al final faciliten la vida de tots els veïns danyades, i per això, a banda d'aquestes ajudes que van anunciar ahir, la Diputació va ficar a disposició, tant de la Vall d'Uixó com de Onda, una línia de 100.000 euros, un conveni per a que els ajuntaments puguen tindre reforç econòmic davant d'una situació que evidentment ningú teníem planificada, ningú l'estàvem desitjant. En tot això, el que busca la Diputació, al igual que en el contracte d'emergència que hem fet en aquests municipis xicotets per a la neteja, perquè sabeu que la cendra pues, no és un residu massa comú i que s'ha de tractar de la millor forma possible, que també hem ficat a disposició d'aquests municipis de més de 5.000, aquest contracte específic d'emergència de neteja.
1: El rastro de guardia en Nules, en Apalencia, número 70, en la Vall, Diago Segarra, sudoest, 66.